0: Disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
1: Hoy por hoy. Aymar Bretos.
2: Se cumplen hoy 2 meses de la entrada masiva de migrantes a Ceuta. El rey anoche en su discurso durante la cena de gala con Macron. Mensaje a Europa.
3: Debemos también ser más eficaces y solidarios en la protección de la frontera exterior de la Unión. Lo acontecido en Ceuta este verano. La intrusión masiva de decenas de miles de personas violando una frontera española, que es también una frontera europea, es inaceptable y plantea un desafío mayúsculo desde el punto de vista de seguridad y de orden público y humanitario.
2: A esta hora en Ceuta, hora de entrada al cole, Adrián del Pozo, buenos días.
4: Buenos días, Aymar. Coles en los que algunos profes están aprovechando para debatir esta situación en el aula. María José es profesora de sexto de primaria.
5: Qué mejor situación que la que estamos viviendo para trabajar valores, el respeto, solidaridad, la empatía.
4: El problema es que muchas veces el debate llega al cole con los niños repitiendo lo que oyen en casa. En los barrios de la periferia, como El Príncipe,
5: han visto muy de cerca la solidaridad, porque se han generado campamentos improvisados por vecinos, donde los propios vecinos son los que han ayudado, los que han sacado mantas.
4: Pero hay niños que viven en barrios más céntricos, allí no lo viven igual.
5: Y bueno, vienen desde casa pensando que al inmigrante desde le ayuda, porque de esa manera se va a aburrir, se va a ir.
4: El otro temor, Aymar, es el de que los niños no fueran al cole, se ha disipado estas semanas. Estamos en niveles de asistencia de cualquier otro año.
2: Adrián, gracias.
4: Gracias a ti.
6: Hola, esto te interesa.
7: Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
6: ¿Y lo del sorteo?
7: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
8: Jefe, ¿qué quiere poner en el rótulo de la empresa?
9: Pues Maderas Nogal. No, Nogal e Hijos, que igual se incorpora el pequeño.
10: Aunque igual entra un socio.
9: Entonces quizás, pues Nogal y Asociados.
11: Tener dudas es bueno. Tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa, para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
12: Uf, dormir con sábanas limpias es la mejor sensación que existe.
13: Y el primer baño del verano es así que es insuperable.
12: Tengo una mejor, la de que te toque un sorteo.
13: Disfruta de esa sensación de ganar un premio. Haz tu revisión de mantenimiento anual con lubricantes Total Energies de Opel Service y podrás participar en el sorteo de increíbles regalos. Condiciones en opel.es.
2: Y deportes duro.
14: Con una exhibición importante de España para ganar ayer en Sevilla, una gran fiesta para el fútbol español, con Rodri ofreciendo la Copa del Mundo al Pizjuán y con desde el primer minuto de partido España por delante. 4-1, un choque tremendo del equipo de Luis de la Fuente comandado y además con muchas razones por Lamine Yamal. Además, pendientes de 2 lesionados en este parón, Grimaldo y también Rafinha con Brasil, España que viaja el sábado al Tartiere y la semana que viene devolverá a visitar Croacia y Fernando Alonso, nombre propio, protagonista anoche con Manu en el larguero, renueva un año más con Aston Martin.
2: 8 y 20, 7 y 20 en Canarias.
1: Hoy por hoy Andorra, a Marisol Fuentes.
15: Bon dia, aquest és el so destacat d'aquest dimecres 30 de setembre. Són treballadors de la Fundació Nostra Senyora de Meritxell que ahir van xiular la direcció del centre durant l'acte d'obertura del curs per protestar per les condicions laborals. De seguida ho ampliem abans, però 2 imprescindibles.
16: El temps, patrocinat per Assegur, sempre al teu costat.
15: Moment de saludar Jordi Carbó, bon dia.
17: Bon dia. El temps avui es mostrarà canviant pel que fa a l'estat del cel, amb una mica de pluja durant la tarda i temperatures més altes que ahir. 12 graus ara mateix a Andorra la Vella, 6 a les fonts d'Arinsal, una de les més baixes del país, no molt baixa per les dates en què ens trobem. I com dèiem, cel canviant, amb estones de sol, moments de núvols, més compactes durant la tarda, quan tindrem una mica de pluja feble, poca aigua s'acumularà. I les estones de sol faran que les màximes passin dels 20 graus a les fonts de les valls, Andorra Vella màxima al voltant dels 23 graus.
18: Hi ha clubs i hi ha el club d'Assegur.
10: És el Club del Client de Segur, el club que et permet gaudir de grans avantatges com promocions i descomptes en combustible, oci, esport, moda i molt més. Només per ser de Segur, ja formes part del club. Descarrega't l'app per accedir a la targeta virtual i aprofitar tots els avantatges dels comerços adherits. Amb Segur estaràs sempre ben cobert i podràs aprofitar moltes promocions i preus exclusius d'establiments del país. Informa't a segur.com o trucant al 876-555.
15: I el trànsit, Agència de Mobilitat, bon dia.
18: Bon dia, doncs a hores d'ara, perquè fa sort del trànsit, és aquest trànsit dens a la que general 1, vingut a Salou, en amb dos sentits de la marxa. A la que general 3, entrarà a la Massana en sentit nord. I a la que general 4, entrarà a la Massana en sentit sud. I això és tot de moment des del Centre Nacional del Trànsit.
1: Hoy por hoy, Andorra.
15: Els treballadors de la Fundació Nostra Senyora de Meritxell esclaten contra la direcció del centre per les condicions laborals. Com sentíem, bona part de la plantilla va xiular el discurs de la directora Céline Mandicó en l'acte inaugural del curs al Centre de Congressos de la Capital ahir al vespre. Per fer més visible la protesta, més de la meitat dels empleats es van aixecar i van donar l'esquena a la responsable de l'escola. I és que fa més de 3 anys que la plantilla intenta negociar un conveni col·lectiu que no arriba. Exigeixen millores salarials, més personal, una millor distribució de la jornada laboral i una carrera professional. La directora Céline Mandicó va assegurar que el conveni se signarà a final d'any, com a molt ara, a principis del vinent, i ha insistit en que hi ha voluntat d'arribar a un acord.
19: No són demandes legítimes, estem en un procés de negociació col·lectiva i és una negociació que és veritat, doncs, bueno, que és que està prenent el seu temps. El que sí és que doncs, hi ha una voluntat de que realment doncs, aquest conveni col·lectiu es pugui tancar a finals d'aquest any, principi de l'any que ve. Per tant, això són també bones notícies.
15: Mandicó no oculta que el malestar s'ha incrementat aquest inici de curs pels canvis introduïts en la dedicació horària d'un petit grup de professionals. Tot i així, assegura que s'està negociant amb els treballadors per trobar una solució.
19: Jo diria que s'han juntat dues coses. Per una banda, doncs, bueno, doncs una certa tensió, perquè és veritat doncs, que s'ha enlentit tot aquest procés de la negociació col·lectiva, i aquí s'ha afegit una situació nova doncs, a principi de curs amb una adaptació del que és la dedicació horària. Tot això conflueix ara mateix i bé, doncs jo mateixa, com tot el meu equip, doncs, treballarem per escoltar-los i per arribar doncs, a la millor solució i que aquests treballadors se sentin a gust treballant.
15: D'altra banda, Mandicó ha confirmat que el nou conveni amb el govern i la Fundació Meritxell està pràcticament tancat. A grans trets incorporarà diverses millores en els serveis que presta la Fundació, entre els quals el programa de detecció precoç. També hi haurà canvis a la residència L'Albó, amb la creació d'una unitat de convivència específica per a persones amb discapacitat que puguin presentar problemes de salut mental o perfils més complexos. 8:24 del matí, una pausa i tornem.
20: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Antbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Antbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Antbank, el millor per al teu negoci.
15: Vuit i 25 minuts del matí, la Cambra de Comerç proposa crear el Pla Nacional de Productivitat i Competitivitat per planificar el creixement del país. El president de l'entitat, Josep Maria Mas, ha fet aquesta proposta durant la presentació de l'informe econòmic i ha comentat que l'hauria de liderar el govern, però amb participació de la resta d'administracions i del teixit empresarial.
21: Creiem que el que ara convé és ajuntar-ho tot, consensuar-ho i fer-ho, que això arribi i sigui extensible transversalment a altres sectors. El comerç va lligat amb turisme d'hivern, va lligat amb altres coses, doncs tot això s'ha de tenir en compte per poder treure una idea i un projecte per tirar endavant i que afavoreixi una mica tothom.
15: Pel que fa a l'evolució de l'economia, el 2026 manté una tendència a l'alça, però amb un ritme inferior al de l'any passat, motivat per l'encariment del preu de l'energia a partir de la guerra de l'Iran i pels efectes de la invasió d'Israel sobre Gaza. Aquí cal afegir un increment significatiu de la inflació. Segons Mas, la marxa del país es mantindrà favorable fins a final d'any, però avisa que hi ha problemes que cal afrontar amb urgència, com el model de creixement, la disponibilitat de mà d'obra i la manca d'habitatge assequible. El govern, d'altra banda, modificarà la llei d'immigració per permetre les contractacions temporals. Així ho ha explicat el cap de govern Xavier Espot, després d'assegurar que són molt conscients de les dificultats que té el teixit empresarial per cobrir les necessitats de mà d'obra. Per posar-hi remei, impulsaran aquesta modificació legislativa que permetrà que s'ampliïn les tipologies d'autoritzacions i n'inclourà una de nova que estarà directament lligada a l'execució d'una obra o d'un projecte concret. En aquest sentit, manté que no serà exclusiva del sector de la construcció, sinó que en podran fer ús qualsevol altre negoci que ho necessiti. Espot defensa que amb aquest sistema no s'incidirà en els problemes associats a l'increment de la població, perquè quan acabin la feina, si no n'hi ha una altra, hauran de marxar. El Partit Socialdemòcrata defensa el seu projecte nacional i veu por de perdre el poder en les files demòcrates. El president del partit, Pere Baró, ha estat molt clar quan ha negat que la possibilitat que el centre dreta polític s'uneixi en una plataforma impulsada pels taronges els faci replantejar la seva estratègia de cara a les properes eleccions generals.
0: El projecte socialdemòcrata és un projecte molt consolidat, és un projecte que existeix i és un projecte que té molt clar cap on ha d'anar. O sigui, nosaltres no ens fa por amb una llista nacional anar sols perquè nosaltres tenim projecte. El problema és que quan no tens projecte i l'únic que et mou o l'únic projecte que tens és la cadira, fan aquestes coses. Però una mica cap on va aquest projecte, ja veurem com acaba, eh? Però cap on va aquest projecte és la cadira per la cadira i ja veurem qui s'hi suma. Però...
15: I el PS, d'altra banda, presenta una llei per regular les cooperatives d'habitatge que escapen de la lògica habitual del mercat. La policia demana la col·laboració ciutadana per localitzar un home de 47 anys a qui la família busca des de dissabte. És un resident a Ordino d'1,76 m d'alçada i en el moment de la desaparició duia uns pantalons blaus, un polo vermell de màniga curta, sabatilles blanques i una motxilla fosca. La policia demana que si algú el veu en té cap notícia, avisi trucant al telèfon 110. Sant Julià estrena aquesta tarda un nou cicle musical Entre Sons, que connecta artistes del país amb estrangers. En aquesta primera edició hi haurà un total de 3 concerts. El primer, el 16 d'octubre, amb el tàndem Chico Pérez i l'Orquestra Nacional de Cambra. Finalitzen els treballs de conservació i restauració de l'església de Sant Cerny de Nagol. Una de les actuacions més destacades ha estat la recuperació del paviment de pissarra de l'església amb la retirada del parquet que es va instal·lar l'any 2017. I obrim el bloc d'esports parlant d'esquí, perquè Iria Medina farà el salt a la Copa del Món d'Esquí Alpí. L'andorrana competirà per primera vegada en el circuit mundial a Solden, Àustria, el cap de setmana del 24 al 25 d'octubre, on compartirà representació de la FAE amb Joan Verdú. El debut arriba després d'una bona pretemporada de Medina, que ha aconseguit situar-se entre les 100 millors esquiadores del món en la modalitat de gegant. L'andorrana és actualment norantena del rànquing mundial amb 26,06 punts fix, després d'haver aconseguit una marca de 18,74 punts en una de les proves disputades a la Copa de Sud-amèrica. Medina va tancar la seva primera estada a Sud-amèrica amb 3 podis en 6 curses. La FAE considera que aquest debut és un pas important en la progressió de l'esquiadora, que tornarà aquesta setmana a Xile juntament amb Clàudia García i Cande Moreno per continuar amb la preparació de pretemporada. Carolina Pussier deixa la presidència de la Federació Andorrana de Ciclisme i Joan Torné pren el relleu. La seva sortida es va fer efectiva el passat dilluns i la Junta Directiva de

0: Bon dia, com esteu?
1: Bon dia, sí que...
0: M'has trobat a faltar, Flaqui?
1: Una mica.
0: Te n'ha sortit molt bé.
1: Home, perquè tenim un tros de redacció al darrere que ens ajuda i molt.
0: S'agraeix de tant en tant escoltar el programa des de casa, s'agraeix.
1: Sí, vas estar molt atent, no?
0: Serveix per agafar perspectiva.
1: Sí, anava rebent missatgets a tot el que fèiem i tot, sí, sí.
0: Estàs bé?
1: Molt bé. Amb ganes que torni el... Estem molt bé amb la selecció, la Minya Mala ens fa xalar molt, però tinc ganes de Barça, de Flick.
0: Lo de la selecció espanyola és tremendo.
1: Sí.
0: La Minya Mala espectacular.
1: Sí.
0: Ara en parlarem al que t'hi jugues, d'aquí a una estona el Flaqui, que ja ve del bar nostre, el que obrim a les 11 del matí als canals de YouTube del grup Prisa, tornarà a un altre bar, en aquest
1: sí,
0: cas el seu amb el del Ramon Besa.
1: Sí, senyor.
0: Però del que dius, Flaqui, que comparteixo molt, òbviament, aquesta aturada d'extrem pel futbol de clubs, i el que és la Lliga, el Barça, la Champions i tal, i estem pendents de Rafinha, que torna a Barcelona i arribarà aquesta nit, no, Nil Solà?
2: Sí, arribarà al voltant d'aquesta nit, matinada. Demà passarà proves amb els serveis mèdics del Barça. Ja les va passar unes primeres a Austràlia. Sembla que l'únic que té és un petit edema muscular a la part posterior de la cuixa dreta, on s'ha fet les lesions últimes, que totes han sigut en Brasil. A partir d'això, a partir d'aquí, demà, com dic, últimes proves amb la gent del Barça, però tranquil·litat, l'entorn està tranquil, ell també ho va dir.
0: Sí, que el que trasllada l'entorn de Rafinha és que podem estar tranquils, que no hi ha res greu.
2: Tant l'entorn del Rafinha com el Barça diuen que no hi ha res greu, que demà hi ha d'haver proves, però que torna per precaució.
0: Però té un petit edema.
2: Sí, un petit edema.
3: No, si em deixeu una Black & Decker, us ho arreglo en un moment.
0: Com ho faria, doctor Plàtan?
3: Parell de forats. I ja està. Parell de forats, ben fets. I allà no torna a haver-hi una lesió.
0: Us he de reconèixer que quan vaig saber que Rafinha havia estat substituït, em vaig pillar el rebot.
2: De fet, jo vaig dir sort que no hi ha sí que en el programa.
4: Ho vaig notar una mica, el grup.
0: El grup de WhatsApp.
2: Sí, jo vaig dir sort que no hi ha sí que avui.
0: Home, és que...
4: Em vaig quedar a la ràdio per seguir la roda de premsa d'Ancelotti per...
0: I no li van preguntar?
4: No, va ser increïble. Sis preguntes i no li van preguntar res.
5: Va, temos que encender una espelma a la verge de la samba.
2: No, que no ha funcionat, que no ha funcionat.
1: Li va encendre el president.
0: Al bar, Flaqui, hem emès unes imatges del propi Rafinha, on li pregunten com està i ell diu que bé, no?
1: Diu, estoy tranquilo. Per tant, dedueixo que, com diu el Nil, no serà res, però cap a casa, a descansar, a fer bondat i...
0: I si no ha de jugar contra el Getafe, que no jugui.
1: Correcte.
0: Bé. Tot i que en principi no està descartat.
1: En principi no està descartat.
0: Però el petit edema aquest en té mosca.
2: Vol,
0: aquest
2: el
0: petit edema
2: volen...
0: té toca amb fusta, aquest petit edema.
2: El Barça volen avaluar-lo ells.
0: Clar. I hem dedicat una cançó a aquesta aturada de seleccions.
6: El sí que volia fer tot un editorial rajant de la pausa de seleccions.
1: I he dit
6: ja ho faig jo, no pateixis. Venga. Ja em foto cantar com un loco.
0: És així, tal qual us ho està explicant.
6: Diu...

0: jo el que vull és veure el Barça.
1: Aquesta cançó va especialment dedicada a Joan Manuel Serrat, que sé que és un fan de les versions del Bermúdez,
0: sí.
1: Com va deixar clar l'altre dia en una emissora, cosa que em va fer especial il·lusió perquè li va sortir de dintre,
2: sí, sí, sí, sí,
1: al Serrat,
2: i
1: que a les 12 del migdia a la cadena SER segur que seríem capaços de fer versions bones de les cançons, i com que sé que és un gran oient i l'admiració que li tenim òbviament és enorme perquè ens fa il·lusió, gràcia, que ens escolti tothom, òbviament, però que ho facin llegendes de la música i mites d'aquest país com Joan Manuel Serrat, entendreu que és doble orgull, no?
2: Sí, tant.
1: Doncs li dediquem a ell.
0: Sí, no pot
1: escoltant...
2: I m'agrada molt el concepte editorial cançó.
3: Exacte. Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.
1: Tira, Willy. Que

0: 12 i 11, escolteu el que t'hi jugues. A Ser Catalunya fins a les 2 del migdia. La cançó del Bermúdez sobre l'aturada de seleccions la podreu recuperar en breu a les xarxes socials del programa. Ajudeu-nos a fer-la viral, com feu amb les altres interpretacions del Bermú. D'aquí a una estona al programa, com us dèiem, el Flaqui sortirà a fer un cafè, una canya o el que vulgui, una aigua amb gas amb el Ramon Besa. I també entrevistarem avui al jugador de l'Espanyol, Brian Zaragoza. Ah. Tinc ganes de parlar amb Brian Zaragoza, que està cridat a ser el crack de l'equip aquesta temporada, i amb el director esportiu del Barça de futbol femení. Claro. Avui hi ha partit de Champions a 3:15, 18:45, Roma-Barça. A les portes d'aquest partit, la segona jornada de la fase de grups de la Champions, Roma-Barça, a les portes d'aquest partit, com us dic, entrevistarem a Marc Vivès, que és el director esportiu del Barça de futbol femení. Però abans, avui es publica a França un llibre sobre els abusos sexuals al món del futbol. I hi ha un capítol especial per al que va ser un dels descobridors d'Antoine Griezmann, Eric Olatz, que actualment està a la presó a França, condemnat per abusos sexuals. Explica'ns, Albert Llimós, què tal? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, sí que així és. Va ser responsable de captació a la Real Societat, descobridor d'Antoine Griezmann, i també va ser responsable de captació a l'Atlètic de Madrid entre el 2018 i el 2022, quan el conjunt Matalassel va acomiadar, quan va ser detingut per una altra denúncia. El llibre, com deies, arriba a França quan s'està debatent una llei molt ambiciosa per protegir els menors, i explica com Olatz ja va ser condemnat per abusos als anys 90, però la pena va quedar suspesa, no havia d'entrar a presó si no reincidia, i a més no van quedar registrats els seus antecedents penals. Posteriorment comença a treballar amb la Real Societat i a casa seva, atenció, a Bayona, una ciutat al sud de França, molt a prop de Sant Sebastià, i tenia vivint tres jugadors del futbol base de la Real, entre ells Antoine Griezmann. Per tant, vivia Antoine Griezmann a casa d'aquest home d'Olatz. La part espanyola de la investigació que signen Tomàs Rabino i Fabián Totí l'ha fet la periodista Alice Gazengel, que porta 18 anys vivint a Barcelona, i ens explica com un dia, quan els tres joves jugadors que estan a casa d'Olatz veuen com arriba la policia a detenir l'home per una denúncia d'abusos.
2: Vam descobrir a la investigació que aquest dia la Real Societat va anar a Bayona en cotxe, el president, el metge, l'entrenador de l'època, a buscar aquests tres joves per portar-los a Donosti. I després es va fer una campanya als mitjans, sobretot als mitjans esportius, per donar suport a Eric Olatz. De fet, es va fer comunicats directament als mitjans espanyols. Els tres menors que ja estaven amb el club a Donosti van firmar una carta, van portar precisament aquesta carta als mitjans per explicar que ells no tenien problemes amb l'Olatz.
1: Per tant, suport total de la Real Societat dels mateixos nens, entre ells Antoine Griezmann, estem parlant d'adolescents, que van signar aquesta carta, i fins i tot hi va haver un comunicat de suport a Olatz de la Real Societat oficial, que precisament els últims mesos ha desaparegut. Mentre s'estava fent la investigació, aquest comunicat de la Real va desaparèixer. Aquest cas és veritat, pel qual va ser detingut a Bayona, va acabar arxivat. La Real, per tant, el va tornar a contractar després d'aquest episodi, i després Olatz va saltar a l'Atlètic de Madrid, on va estar 4 anys. Van rescindir el seu contracte quan el van tornar a detenir, i al novembre del 2025 va ser condemnat a 6 anys de presó per abusar de 9 menors. Se li van trobar també imatges de caràcter pornogràfic, a part dels abusos doncs, que cometia amb aquests joves futbolistes. Gazendel ens deia que també aprofitava la seva fama de descobridor de Griezmann per atraure i captar molts altres nois. I compta amb això, se li va trobar la mateixa substància que utilitzava el marit de Giselle Pellicot, el cas que va sacsejar tan fortament França. Estem parlant d'un possible cas també de submissió química.
2: La policia va trobar en aquesta casa on dormia Antoine Griezmann i els altres, van trobar una quantitat enorme de Temesta, 443 pastilles de Temesta. La Temesta és la droga que va utilitzar Dominique Pellicot per drogar a la seva dona, Giselle Pellicot. I, de fet, és la mateixa quantitat que es va trobar a casa de Dominique Pellicot que a casa d'Eric Olatz. I, doncs, hi ha sospita de submissió química per part de Ricolats als menors.
1: Dans la gueule du lop, a la gola del llop, ha sortit avui a França.
0: A la gola del llop es titula, i de moment està només en versió francesa.
1: Només en versió francesa, però sacsejarà la societat francesa i sobretot també el món del futbol, perquè la part aquesta, la part espanyola, afecta molt a la Real Societat i el passat d'Antoine Griezmann.
0: Doncs ja us ho anticipem, el que t'hi jugues, és un llibre del que se'n parlarà molt i veurem quines són les derivades, les conseqüències, perquè, òbviament, està molt centrat en França, però hi ha una pota, com ens explica l'Albert Llemós després de parlar amb els autors del llibre, que afecta i molt a la Reial Societat, que en el seu dia va encobrir aquest cas.
1: Va donar suport totalment a Olats i, per tant, va fer comunicats donant tot suport amb ell. El cas es va arxivar a cert, però és que tenia altres casos, altres antecedents, i hi havia denúncies en aquell moment.
0: I important requadrar això, que ara mateix Eric Olatz està a la presó a França.
1: Sí, des del novembre del 2025, condemnat per abusos a nou menors.
0: Recordo entrevistar-lo amb aquest home fa anys.
3: Sí, sí.
0: Fa anys. Òbviament no sabíem tot això. I va parlar de Griezmann i després del programa vaig rebre una trucada de l'entorn de Griezmann per dir-me que aquesta persona no estava autoritzada per parlar d'ell, que Griezmann no hi volia tenir cap relació, però no em va explicar el per què. Avui ho he entès.
1: I també els passos, si t'hi fixes. Real Societat, Atlètic de Madrid, 2018-2022. Griezmann, jugador insigne, mata la C, va coincidir, per tant, el trencament és molt, molt més tard. Uh-huh. Era el captador de l'Atlètic de Madrid per França.
0: I l'Atlètic de Madrid el fa fora.
1: El fa fora quan surt aquesta nova denúncia i se'l deté l'any 2022.
0: Entenc que Griezmann no volia saber res d'ell, tampoc volia posicionar-se en contra seva a nivell públic.
1: Han intentat parlar els autors del llibre amb totes les parts i molt silenci hi ha hagut per part d'Antoine Griezmann i també de la Real Societat.
0: Et recorda d'alguna manera, o salvant les distàncies, és diferent al cas Albert Benages?
1: Em recorda molt. Sobretot aquesta frase que se m'han ficat els pèls de punta i els continuo tenint després d'un minut, que és que utilitzava els futbolistes famosos, en aquest cas estem parlant d'Antoine Griezmann, per captar altres nois joves. Per aproximar-se, perquè ell era la porta al futbol, no? El mateix cas que Albert Benages, que va ser la porta al Barça, no? La seva fama, el fet que portés futbolistes del Barça a l'escola de Barcelona, cosa on es van demostrar tots aquests abusos, doncs molt similar a aquest cas, no? Ell era el captador d'Antoine Griezmann i per tant utilitzar això per captar altres nois, portar-los a casa, veure pel·lícules porno, masturbar-se, etc. És que és un mateix patró, molt similar.
0: Doncs ja us ho anticipem al que t'hi jugues, que se'n parlarà molt d'aquest llibre, que surt publicat avui a França. Avui mateix a França, a la gola del llop, es diu, de moment en versió francesa, però que té una derivada que afectarà aquí a Espanya perquè implica a un equip com és la Real Societat i a una persona que va ser considerat el pare futbolístic d'Antoine Griezmann, Eric Olatz, que està a la presó i que també va treballar a l'Atlético de Madrid, d'on el van acomiadar. Gràcies, Albert.
1: Fins ara.
0: 12 i 19.
4: Descarrega't l'app de la SER. És gratis.
5: Gràcies, però estan bojos.
4: I trobaràs tots els continguts del Que t'hi jugues.

0: és la sintonia de la Champions de futbol femení. Ara saludarem el director esportiu del Barça, Marc Vivés. Flaqui, però has vist els nostres tertulians, que bé que ens tracten, que acaba d'entrar la Dai Benítez a l'estudi del Que t'hi jugues amb cafès per tothom.
1: Sí, sí. Caram.
2: Bueno, tres cafès, sí. M'han preguntat per treballar aquí i tal, i hòstia, perquè que aparca a la porta, porta els cafès, de caliente los cafés. No, però era una broma de... Estoy
0: content de tenir-te al bar, Adai, sí, content sí, de que et quedis al Que t'hi jugues, i ara et preguntarem per l'actualitat, que passa, òbviament, pel partit de la selecció espanyola, clar, que va guanyar 4-1 a Croàcia, amb dos gols de Lamine Yamal, exhibició de Lamine. Ja està tancada la votació a la pilota d'or, però sembla que aquestes últimes setmanes, sobretot, ha parlat al camp.
3: Sí, sí, està jugant...
0: A la zona mixta i a les entrevistes en premsa també. Que al camp que és important, ha parlat.
3: Al camp encara més, és el gran titular, dos gols i una assistència, un altre cop amb la cama dreta, com ja va fer precisament a Sevilla fa un parell de setmanes al partit de Lliga, i està en un nivell Lamine bestial. No baixa el nivell jugant amb la selecció espanyola, que ja és molt dir.
0: Tu has dit al bar, Adai, tot sí, i ser madridista, que creus que ara mateix és el millor jugador del món, eh?
2: Crec que és el jugador que crec que està més ben posicionat per guanyar la pilota d'or, perquè si parlem de moments, el que millor està de tots, el que millor en forma està, per mi és Rafinha també, que ho hem parlat també, però el jugador que ha rendit més durant tot l'any, que ha guanyat més títols i que ha fet una campanya amb rendiment al camp, és Lamine Yamal, i a part té aquest punt de talent que els altres jugadors no sé si tenen, però aquest va per sobre.
0: El bar el teniu ja disponible als canals de YouTube del grup Prisa, entre els que hi ha el del Que t'hi jugues, i el tornarem a obrir dilluns vinent, dilluns a les 11, hora catalana. Tornarem a obrir el bar la setmana vinent, dilluns i dimecres, perquè l'adaptem als partits flaqui de la selecció espanyola.
1: Sí, dissabte juga a Espanya el Carlos Tartiere d'Oviedo davant de la selecció de la República Txeca, que és la selecció que completa aquest grup que formen Espanya, Anglaterra, Croàcia i la República Txeca, i dimarts viatja fins a Croàcia per iniciar la segona volta d'aquesta fase de grups de la Lliga Nacions per jugar davant de la selecció de Luka Modric i Livakovic i companyia.
0: I com us deia, aquesta tarda, a 7:15, Roma-Barça, segona jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions de futbol femení. Anna Palet, què tal, com estàs?
4: Què tal, bon dia, sigue.
0: Aviam, el Barça que va guanyar la primera jornada, el Barça que ha començat bé la temporada, i el Barça que està en una setmana important perquè, a part del partit d'avui de Champions, el cap de setmana hi ha clàssic entre cometes, hi ha un Barça-Madrid. Dic les cometes perquè el clàssic en futbol femení no és el Barça-Madrid, però en tot cas és un partit important, molt mediàtic, i per això el club l'organitza i el jugarà l'equip al Camp Nou, on s'han venut ja més de 30.000 entrades.
4: Sí, 30.000 entrades venudes pel Camp Nou, i per aquesta prèvia de setmana important, després d'un inici de temporada una mica accidentat entre lesions i jugadores que se'n van anar al Mundial Sub-20, hem volgut parlar amb el director esportiu del Barça, amb el Marc Vivés, l'arquitecte encarregat de cada estiu anar reconstruint l'equip, després de sortides importants com les d'Alexia, Salma o Mapi. Té la responsabilitat de refer l'equip i continuar aspirant per tot, i ja ens escolta en directe el Que t'hi jugues, sigue el Marc Vivés.
0: Des d'Itàlia, Marc Vivés, director esportiu del Barça. Què tal, bon dia?
5: Bon dia.
0: Com us ha rebut Roma? Bon ambient?
5: Bueno, la veritat és que venir a Roma sempre és un gust, sempre ens rep bé, i fa molt de sol, inclús massa calor.
0: Bueno, mira, el sol és important, la calor potser sí és excessiva, no? Però el sol és important. Com està l'equip a la prèvia d'aquesta segona jornada de Champions?
5: Bueno, doncs jo crec que està sent un inici de temporada que, degut a les lesions, com ja sabeu, i a totes les jugadores que no han pogut disposar d'elles, doncs no està sent fàcil, però dintre d'aquesta dificultat crec que ho estem superant amb nota.
4: És molt difícil, tu que convius amb l'equip, amb el Pere, un inici de temporada així, entre lesions convocades al Mundial Sub-20, d'alguna manera sembla que ara comenci, no?, la temporada, ara que ja recupereu lesionades i que han tornat les mundialistes?
5: Doncs la veritat és que sí, perquè realment és una situació que no ens la imaginàvem, i no tan sols ens ha afectat el primer equip, sinó que hi ha tota l'estructura del femení, no? I és una cosa que realment, doncs, afortunadament, ja podem deixar enrere, i per això doncs, encara ho valoro més, no? Valoro més el fet de que l'equip hagi sapigut estar a l'alçada davant d'aquesta situació.
1: I ara deia en Marc, setmana important perquè diumenge jugueu el primer clàssic de la temporada contra el Madrid, al Camp Nou. No sé com veus el Madrid, perquè han fet un mercat de fitxatges prou ambiciós i fins i tot amb alguna incorporació milionària.
5: Sí, doncs, bueno, jo crec que finalment el Madrid, doncs, ja ens va bé, que aposti, que estigui fent reforços de jugadors de qualitat, perquè penso que això és bo per tots. Crec que serà un partit superdisputat, més del que ens pensem, I realment jo crec que elles tenen la capacitat de fer-nos mal allà on no es poden fer mal, i crec que tenen les jugadores aquest any que realment, evidentment, confio plenament en nosaltres, però serà un partit, el preveig, molt competitiu.
4: Quin paper juga el Camp Nou? Perquè la sensació, com a mínim des de fora, és que quan l'equip juga en un escenari gran com el Camp Nou, també es fa gran l'equip.
5: Bueno, el paper és fonamental, no? Penso que el fet que tinguem el privilegi de poder jugar al Camp Nou, que estic convençut que hi haurà un gran ambient, doncs és el que realment demostra que aquest projecte està viu, que la directiva aposta, que tots aposten i que el femení té una importància cabdal pel club.
4: Com va la venda d'entrades? Li han dit ja alguna xifra?
5: No sé dir-te la xifra exacta, però crec que anem bé. Ara, aquest tema sí que no el porto jo, no sé dir-te exactament quantes entrades tenim venudes, però sí que tinc la sensació, pel que em diuen, que serà una gran tarda de futbol, com sempre.
0: Estem amb Marc Vivés, director esportiu del Barça de futbol femení. Ja s'ha tancat el mercat de fitxatges. Quina valoració en fas?
5: Bueno, doncs, per mi encara és d'hora per fer una valoració exacta. Penso que són incorporacions a les quals les hem fet perquè estem convençuts d'elles, però sí que és cert que no ens hem d'amagar, doncs, que alguna jugadora, en aquest cas Caroline, que entenc que tothom li posa l'etiqueta que és la jugadora del traspàs més cas que hem fet, doncs que li està costant més l'adaptació, però això no vol dir que nosaltres no seguim confiant en ella i que ella a poc a poc també va adaptant-se al nostre manera de jugar, que és molt diferent a com ella venia de jugar a Anglaterra, i estem convençuts que amb el temps ens donarà el rendiment. I les altres, doncs, bueno, jo crec que encara René, llàstima que l'hem tingut més lesionada que en actiu, però és una jugadora excepcional, estem molt convençuts. Martina, també adaptar-se en certes situacions de joc que no estava acostumada, però realment, i Tyler ja va veure el Gamper, o sigui que és una jugadora que també té molt de recorregut. Donem temps, però estem convençuts de que donarà el rendiment esperat.
4: És aquest el missatge que li envies a Caroline, que sabem, doncs, ha estat una mica neguitosa, no?, per aquests primers partits, a veure quan marcava el primer gol. El missatge que li trasllades tu com a director esportiu és aquest: calma, que tot arribarà?
5: Evidentment. Nosaltres som conscients que tot té un procés, i a mi el que em tranquil·litza és que ella la veig molt integrada al grup, cada cop la veig més integrada, cada cop la veig amb molta il·lusió, amb moltes ganes de fer-ho bé. I això tindrà el seu procés. Llavors, entenc que des de fora es vulgui ja resultats, i ho acceptem, però internament som conscients que això encara queda un temps.
4: El Pere fins l'últim dia va estar demanant, expressant que veia que feia falta una lateral, al final no va ser possible fer-ne arribar cap, però com es va viure això? És a dir, per què no va arribar aquesta lateral que demanava Pere Romeu?
5: Bueno, a veure, més que de viure o en viure, doncs, que vam fer conjuntament amb el Pere, perquè sempre anem alineats. Sí que és una posició que, evidentment, ens vam contemplar poder-la reforçar, però, finalment, valorant totes les possibilitats que teníem reals, el que sí que teníem clar és que no faríem cap moviment que no millorés clarament a les jugadores que tenim. Llavors, dit això, doncs, a partir d'aquí, això ens donarà ara fins al mes de desembre, veure realment si que jo personalment i el Pere també creiem que ens en sortirem i que aquesta posició estarà ben coberta amb jugadores joves, jugadores de projecte, i anirem valorant el transcurs d'aquests mesos.
4: Per tant, no tanques la porta a que potser en el mercat d'hivern acabeu intentant fitxar-ne una lateral si fos necessari?
5: No, si tanqués la porta no estaria fent la meva feina. La meva feina sempre és estar atent al mercat i sempre que tinguem la possibilitat i ho creiem convenient de poder incorporar una jugadora que ens ajudi, que superi el nivell de les jugadores que tenim ara, doncs mai ens tancarem la porta.
1: Ja és la teva quarta temporada com a director esportiu del Barça. Les xifres dels traspassos veiem que van augmentant mercat rere mercat. Jo no sé com vius tu aquest creixement tan exponencial.
5: Doncs realment és com has dit tu, no? Jo no m'imaginava, no m'hagués imaginat mai que hi hagués un increment tan exponencial en tan poc temps. O sigui, jo crec que això Evidentment és una dificultat, que estem tenint, però al mateix temps també crec que ens estem ensortint. Però sí que és cert, hi ha una inflació ara mateix que no la teníem prevista.
4: I com s'adapta el Barça, tenint en compte que moltes vegades és això, no voleu entrar en doncs, aquesta mena de subhastes de veure qui és el que paga més, però a la vegada també voleu fitxatges, com deies abans, que millorin l'equip. Com s'encaixen totes aquestes peces?
5: Doncs com ho estem fent. O sigui, és a dir, nosaltres estem valorant contínuament el mercat i dintre de les nostres possibilitats, que tampoc volem dir que són poques, però crec que el club està fent un esforç i ha fet un esforç per poder seguir mantenint, tenir una plantilla ultracompetitiva. I aquí és on estem fent els equilibris, però sobretot amb la sensació de que aquella jugadora que vol estar aquí fer tots els possibles perquè estigui aquí. O sigui, nosaltres mai, ni serà el nostre objectiu ser el millor club pagador, però crec que nosaltres oferim moltes coses que altres clubs no poden oferir.
4: Com quines?
5: La manera de jugar, la manera d'entrenar, el cos tècnic que tenim, l'staff a Barcelona, el club, la marca Barça, o sigui, jo crec que això no té preu. I aquí és on realment és el nostre valor i és un valor que el seguirem mantenint i el seguirem potenciant, no, però sempre des d'aquí.
0: Aquest estiu han marxat moltes jugadores i la temporada vinent, o a final de temporada, l'estiu vinent, acaben contracte també futbolistes importants com Patrick Guijarro, com Peijor, com Brooks, Irene Paredes també. Ets optimista de cara a renovar-les a totes o no?
5: Sí, sóc optimista. Això no vol dir que les tingui tancades, perquè si no fareu mal ús de les meves paraules, no? Però sí que sóc optimista, perquè amb aquelles jugadores que nosaltres hi comptem i que creiem que són imprescindibles pel projecte, estem avançant en les negociacions i de moment a dia d'avui haig de ser optimista perquè veig predisposició per entendre's, no? I això és el que em tranquil·litza.
4: Diries que vivim en una mena, aquesta temporada de canvi de cicle, i com s'ha anat preparant des del Barça? És a dir, per exemple, la irrupció de Serra Jordi o d'Aixa la temporada passada, ara més joves com Maisa Baja, que sembla que portin ja temps al primer equip. Com es prepara aquest relleu generacional, per exemple, sortides com la d'Alexia o Mapi, que s'han produït aquest estiu?
5: Bueno, jo més que no m'agrada tant parlar de canvi generacional. O sigui, al final el futbol i el futbol de l'alt rendiment sempre hi ha moviments, no? I això sempre existirà aquí i a tot arreu. Llavors, el que sí que em sento més còmode explicant que estem fent aquesta combinació de jugadores experimentades, de jugadores que ja porten molts anys i tenen una edat i que estan en un nivell excel·lent, amb jugadores joves que reforcen el nostre model, no? El nostre model al final ha de potenciar molt la jugadora jove, la Masia, jugadores nostres d'aquí. Llavors, amb aquesta combinació és el que realment m'hi trobo còmode i és el que el club és el que nosaltres sempre expliquem, no? És la nostra manera de funcionar i això és el que ens dona valor.
4: I el fenomen, el valor de la Masia, no? Perquè això sí que no ho tenen altres clubs i van pujant jugadores del B, sobretot aquest inici de temporada, i els resultats són els mateixos, victòries del Barça.
5: Totalment. I això sí que li hem de donar valor, perquè hi ha hagut alineacions que potser no li hem donat la importància que tenia, perquè...

0: significatiu amb 15 anys, però també hem tingut una Carolina amb 16 anys, una Lua, una... Bueno, és que moltes. Si us hi fixeu, hem jugat amb moltes del B i, com dius tu, hem seguit traient resultats. Evidentment no en el joc que ens agradaria, perquè és molt difícil, però sí que hem competit, hem seguit traient resultats i això és el que ens ha d'animar tots amb que identificar-nos amb aquest projecte.
1: De fet, veient el protagonisme de les jugadores joves del final d'aquesta temporada, no sé si us heu plantejat ja pujar alguna fitxa del primer equip.
0: Sí que... El que passa és que la situació ha estat estranya aquest any perquè hem tingut moltes lesions i ha tingut tot això. Jo crec que ara, quan tinguem aquest moment de pausa, tranquil·litat, esperem sobretot que les lesions es respectin. Tots ho veurem d'una altra manera, però evidentment sí que pot ser que al mercat d'hivern hi hagi alguna jugadora que actualment tinguem fitxa de B, si veiem que la seva evolució és l'adequada, tal com vam fer l'any passat amb Serra, Jordi i Aixa, no? Pues, ho faríem exactament igual.
2: Aitana ja ha rebut l'alta mèdica, és una de les notícies, la gran notícia d'aquests dies. Com està, tu que la veus i la tractes dia a dia?
0: Bé, molt bé. Ja només li mires la cara i molt bé, està il·lusionada. Jo crec que ja ho he dit moltes vegades que per mi és el millor fitxatge, no? El poder recuperar Aitana i que a poc a poc ella vagi agafant la dinàmica, vagi agafant les sensacions, que se senti un altre cop futbolista, això és el millor fitxatge que podem tenir.
3: Bon titular aquest del millor fitxatge amb l'Aitana recuperada. Acabo amb dues curiositats, Marc, i et deixo que és prepartit i per tant teniu compromisos. Quina jugadora de les actuals o amb les que has treballat en aquests darrers anys li veus més fusta de directora esportiva? És a dir, quina creus que li atrauria més la feina que tu fas ara mateix?
2: Busca-li el titular també.
0: Ostres, aquesta pregunta no me l'han fet mai, eh? I ara m'agafes totalment fora de joc. I no és que no et vulgui contestar, però és que no t'ho sabria dir, sincerament. És que no m'ho he plantejat i no voldria dir alguna cosa que després no em sentís a gust. Però, no sabia tu.
3: Però digues. Segurament en el futur n'hi haurà. És a dir, totes aquestes jugadores que estan fent història i aquesta generació daurada, en un futur tu les veus convertint-se bé en entrenadores, bé en directores esportives relacionades amb el món del futbol i també ara estan fent història a la gespa, però després que tinguin un llegat als despatxos. O sigui,
0: I tant. I a més és que ho espero i és necessari i crec que serà boníssim. Evidentment que s'han d'anar incorporant quan es retirin, s'han d'anar incorporant jugadores que són de tant nivell, crec que serà algú molt positiu pel futbol femení.
3: I l'última curiositat, abans del Barça, en la teva trajectòria, vas estar al Vissel Kobe, al Japó. Vas arribar a coincidir amb l'Andrés Iniesta, si fa no fa per anys, o m'equivoco?
0: Bueno, vaig anar amb l'Andrés Iniesta, sí, vaig anar amb l'Andrés Iniesta i vaig estar ja tot el temps amb ell, sí, amb l'Andrés Iniesta, sí.
3: I què tal? Alguna anècdota o algun record especial d'aquella etapa?
0: Bueno, jo, ostres, moltes, no ens dona temps, no ens dona temps. No, moltes, però sobretot l'experiència, més que de tenir l'oportunitat d'haver estat, d'haver entrenat, per mi, amb tal com és l'Andrés pel seu tipus de joc, amb el millor jugador del món en aquesta posició. Llavors, doncs, només puc dir que per mi va ser un privilegi. I això em va ajudar a créixer a nivell professional moltíssim i agraït.
3: Et consta que l'Andrés segueix l'equip, està pendent del Barça femení?
0: Sí, sempre hem anat tenint el contacte i l'Andrés com a bon culer sempre, i alguna vegada que altra també ha col·laborat amb nosaltres d'alguna manera. Sempre s'ha integrat.
2: Marc Vivés, gràcies i sort aquesta tarda al Roma-Barça.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Estás contento, Andrés.
4: Qué ilusión escuchar al Marc. La verdad que es todo un privilegio, ¿eh?
2: Hostia, es que has colaborado con el fútbol femenino, ¿eh? Con el Barça.
4: Bueno, claro, con todo lo que se puede, con el fútbol femenino, con los vinos, con todo lo que se pueda, ¿no? Siempre intentar colaborar con todo, siempre es posible.
2: Adai, ¿tú vas a arribar a jugar contra Iniesta o no?
4: Para todos,
2: a la teva
4: etapa
2: en Girona.
5: Sí.
2: Sí.
5: Sí, vaig jugar...
4: Sí, me acuerdo.
5: Yo me acuerdo más seguramente que tú.
2: No, amb el Girona, i amb l'Hospitalet potser, no?
5: Amb l'Hospitalet també vaig jugar un partit de Copa del Rei.
2: No diré, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no

0: Molt bona tarda. El govern modificarà la llei d'immigració per permetre les contractacions temporals. Així ho explicava el cap de govern Xavier Espot, després d'assegurar que són molt conscients de les dificultats que té el teixit empresarial per cobrir les necessitats de mà d'obra. Per posar-hi remei, impulsaran aquesta modificació legislativa que permetrà que s'ampliï les tipologies d'autoritzacions i n'inclourà una de nova, que estarà directament lligada a l'execució d'una obra o d'un projecte concret. En aquest sentit, manté que no serà exclusiva del sector de la construcció, sinó que en podrà fer ús qualsevol altre negoci que ho necessiti. Espot defensava que amb aquest sistema no incidirà els problemes associats a l'increment de la població, sinó tot el contrari, ja que quan acabi la feina, si no en tenen cap altra, hauran de marxar.
1: Bé, serà una realitat de contracte. És a dir, en el fons no deixa de ser en part el que volem també a través de la contractació en origen, no? És a dir, que la gent que vingui aquí ho faci en condicions de major previsibilitat, sabent que ve per una... I després això no vol dir, evidentment, que si continua venint feina i aquesta persona s'integra al país, es puguin trobar mecanismes per poder prorrogar el seu contracte.
0: Es pot fer aquestes declaracions durant la presentació de l'informe econòmic que realitza la Cambra de Comerç i explicava que d'aquí a pocs dies obriran la quota general i en poques setmanes ho farà també la quota de temporada d'hivern. Sobre aquesta última explicava que 450 autoritzacions s'han reservat per fer contractacions en origen, però també admetia que de moment encara no hi ha hagut una gran demanda. Mentrestant, la Cambra de Comerç proposa crear el Pla Nacional de Productivitat i de Competitivitat per planificar el creixement del país. El president de l'entitat, Josep Maria Mas, feia aquesta proposta durant la presentació d'aquest informe del qual parlàvem ara un moment i explicava que l'ha de liderar l'executiu, però amb la participació de la resta d'administracions i del teixit empresarial. L'objectiu és redefinir una estratègia transversal que estableixi les prioritats, que adopti mesures i terminis i faci el seguiment dels indicadors necessaris per garantir que la productivitat i la competitivitat seran la base per decidir la regulació, les inversions, la infraestructura i fins i tot la fiscalitat.
2: Creiem que el que ara convé és ajuntar-ho tot, consensuar-ho i fer-ho, que això arribi i sigui extensible transversalment a altres sectors. El comerç va lligat amb turisme d'hivern, va lligat amb altres coses, doncs tot això s'ha de tenir en compte per poder treure una idea i un projecte per tirar endavant i que afavoreixi una mica tothom.
0: Una altra funció seria la d'identificar els obstacles que frenen la productivitat i el creixement empresarial i actuar sobre aquells que tinguin més impacte. Quan a l'evolució de l'economia, el 2026 mantindrà una tendència a l'alça, però amb un ritme inferior a l'any anterior, motivat per l'encariment del preu de l'energia a partir de la guerra de l'Iraq i pels efectes de la invasió d'Israel sobre Gaza. Aquí cal afegir-hi un increment significatiu de la inflació. Segons Mas, la marxa del país es mantindrà favorable fins a final d'any, però ja avisa que hi ha problemes que cal afrontar amb urgència, entre ells el model de creixement, la disponibilitat de mà d'obra o la manca d'habitatge a preu assequible.
2: Tenim el problema de la mà d'obra, que no podem arribar a cobrir els llocs de treball que tenim buits avui en dia, i això també té d'anar de la mà en poder-los oferir un habitatge. Si parlem a nivell empresarial, a nivell de grans empreses, la majoria ho tenen bastant solventat, però hem de pensar que les empreses una mica més reduïdes aquesta possibilitat no la tenen.
0: La Cambra anima, per tant, a reformar la normativa d'immigració perquè doni resposta a les necessitats reals del mercat laboral, a cercar mesures per desestacionalitzar el turisme, a reformar el sistema de pensions en aquest mateix mandat i també a explicar millor l'acord d'associació. Per cert, que coneixíem ahir que el govern espanyol recupera el descompte de 20 cèntims als carburants per frenar la inflació generada per la guerra de l'Iran. El Consell de Ministres del País Veí aprovava un nou paquet de mesures per contenir l'escalada dels preus energètics. Una de les més destacades és la recuperació dels descomptes als combustibles i també s'inclouen ara ajudes al camp, la pesca i el transport. D'aquesta manera hi haurà una nova rebaixa de l'impost especial dels carburants i s'estableix que a l'octubre el descompte en el gasoil i la gasolina serà de 20 cèntims per litre i baixarà fins als 13 cèntims al novembre i al 6 al desembre. La mesura serà fins a final d'any, però es retirarà gradualment si la crisi acaba abans. Cal recordar que el govern andorrà es va veure obligat a prendre accions similars al mes de juliol, un cop va constatar que el preu del combustible al Principat era superior al que tenien ja algunes estacions a Espanya. Virtus qualifica de populisme barat el posicionament del Partit Socialdemòcrata i també de l'Institut Andorrà de les Dones sobre l'avortament. La formació política lamenta que vulguin tirar pel dret en aquesta qüestió perquè posarà en risc el model institucional i això generarà greus conseqüències pel país. En aquest punt defensen que cal seguir un procés de consens i de diàleg amb el Vaticà que eviti posar en risc el coprincipat i alhora no penalitzi la dona que vol avortar. Des de Virtus recorden que la formació socialdemòcrata considera que no és incompatible despenalitzar l'avortament, però diu que la Carta Magna sí que hi ha un article que protegeix la vida en totes les seves facetes. També critica el pronunciament de l'Institut Andorrà de les Dones quan afirma que el dret de les dones està per sobre del coprincipat, ja que això comportarà immediatament, diuen, una crisi institucional. Finalment, admeten que cal mantenir oberta una via de diàleg, però sobretot cal evitar posicions que tensin fins al punt de fer impossible qualsevol entesa. Asseguren que són sensibles amb les qüestions del segle XXI, en el qual la societat espera i albira una resposta adequada al temps actual, però també exigeixen de fugir precipitacions, improvisacions i, per tant, populisme barat.
3: Vull dedicar unes breus paraules
0: de fe. Alguns treballadors de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell van protestar contra la direcció per les condicions laborals. Bona part de la plantilla va xiular el discurs de la directora Céline Mandicó durant l'acte inaugural del curs que es va fer ahir al vespre. A més, per fer encara més visible, la protesta es van aixecar i li van donar l'esquena. El motiu és el malestar que tenen perquè fa 3 anys que negocien un conveni col·lectiu, però no s'ha rubricat encara. Entre altres qüestions, exigeixen millores salarials, més personal, una millor distribució de la jornada laboral i també de la carrera professional. Per la seva part, Céline Mandicó assegurava que signaran aquest conveni a finals d'any o, com a molt tard, a inicis de l'any vinent. La directora de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell no amagava que el malestar entre la plantilla s'ha incrementat en aquest inici de curs pels canvis que es van introduir en la dedicació horària d'un petit grup de professionals i, tot i així, manté que negocien per trobar-hi una solució.
4: Jo diria que s'han juntat dues coses. Per una banda, doncs una certa tensió, perquè és veritat que s'ha enlentit tot aquest procés de la negociació col·lectiva, i aquí s'ha afegit una situació nova a principi de curs amb una adaptació del que és la dedicació horària. Tot això conflueix ara mateix i bé, jo mateixa, com tot el meu equip, treballarem per escoltar-los i per arribar a la millor solució i que aquests treballadors se sentin a gust treballant.
0: D'altra banda, també va explicar que hi haurà canvis en la residència de l'Albó amb la creació d'una unitat de convivència específica per a persones amb discapacitat que puguin presentar problemes de salut mental o que tinguin perfils més complexos. I una quarantena de dones han participat en la primera trobada de dones referents organitzada per l'Institut de les Dones amb l'objectiu de crear una xarxa. El registre preveu prevista la Llei d'Igualtat compta ja amb 80 dones referents. En el marc de la trobada es va reconèixer la tasca de la directora d'aquesta casa, Marisol Fuentes, i el programa En Veu de Dona, que dona visibilitat a les dones referents en molts àmbits diversos des de fa 9 anys. La SER i l'Institut Andorrà de les Dones han signat enguany un conveni de col·laboració per tal de nutrir-se mútuament d'aquesta expertesa. I han finalitzat els treballs de conservació i de restauració de l'església de Sant Cerni de Nagol. Una de les actuacions més destacades ha estat la recuperació del paviment de pissarra de l'església amb la retirada del parquet que es va instal·lar el 2017. També s'han fet treballs de conservació del paviment original i a la zona del presbiteri i de l'absis s'han fixat les lloses a terra. Des del Departament de Patrimoni Cultural asseguren que l'objectiu principal de tota l'acció és garantir la conservació dels elements històrics de l'edifici. Coneguem ara la previsió meteorològica. Jordi Carbó, molt bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda.
0: Jordi, avui ja no queden restes de la pluja d'ahir, que no va ser gaire significativa aquí, no. Com ja ens havies explicat.
5: 5 litres, només.
0: Com?
5: 5-10 litres, només.
0: Mm. I a baix no sé si encara continua plovent amb força.
5: No, de fet, la situació s'ha tranquil·litzat. Fins demà no haurem d'estar atents a les possibles tempestes, ara ho detallarem.
0: Sí.
5: Avui el que tindrem és, bé, com ha passat fins ara, que el cel es mostrarà canviant al llarg de les pròximes hores, fins i tot durant la tarda els núvols seran prou compactes com per deixar pluja feble, menys que ahir fins i tot, i amb una temperatura que encara podrà pujar, i avui passarem amb facilitat dels 20 graus, arribant a Andorra la Vella, els 22, 23, de manera que continuaríem amb una temperatura molt per sobre del que és habitual per aquestes dates, però, bé, pel teu gust, per exemple, jo crec que més que acceptable, no?, aquesta temperatura.
0: Així m'agrada, Jordi, que sempre tinguis el meu termostat com a referència.
5: A mi m'agrada regalar les orelles al presentador.
0: Sempre. Ara que sí. Jordi, aleshores, tot això avui bé, i demà, llavors què, hi haurà un altre canvi de,
5: sí,
0: un altre canvi de guió?
5: Sí, al matí encara aguantarà, alternança de sol i núvols, de nou temperatures altes, la mínima en Torre la Vella al voltant dels 12-13 graus. Durant la tarda es formaran tempestes, tant al Pirineu com sobretot al Prepirineu. I les de demà a la tarda poden portar una mica més de mala llet, si em permet l'expressió.
0: Sí,
5: sobretot les del Prepirineu. Si aneu cap al sud, això, compte, perquè algunes aniran acompanyades de calamarsa, pedra o fins i tot fortes ratxes de vent, però seran molt poc persistents.
0: I tant. I aleshores, de cara als pròxims dies, continuarà aquesta pluja o tornarà la bonança?
5: Compte que a finals de setmana els núvols guanyarien més protagonisme, amb alguns moments de pluja, i amb temperatures amb poques variacions. La sensació al cap de setmana no serà de calor, sí que en alguns moments una mica de fresca. Però vaja, que no es veuen grans canvis, el canvi més significatiu, les tempestes locals que demà hi pot haver, al Pirineu, però sobretot al Prepirineu.
0: Perfecte. Doncs n'estarem molt pendents. Jordi Carbó, moltíssimes gràcies i t'escoltem aquesta tarda.
5: Salut, que vagi bé.
6: Escaldenques i escaldencs, el diumenge 4 d'octubre a Caldea celebrem el vostre dia. Veniu i gaudiu d'un bany en aigües termals, un còctel i un petit most al ritme de la música d'un DJ. Recolliu abans la vostra entrada al servei de tràmits del Comú d'Escaldes Engordany. Us hi esperem!
7: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com, el suport que el teu negoci necessita.
6: Aquí a Andorra.
0: Canviem de sintonia i comencem aquí a Andorra. Avui és dimecres, avui tenim tertúlia d'actualitat i ja tenim preparats els nostres tertulians, els nostres participants en aquesta secció seran el Jordi Font i l'Ivan Lara. Amb ells analitzarem, com dèiem, tota l'actualitat. Per tant, serà fins a la 1:40. Nosaltres arrenquem.
6: Aquí a Andorra.
8: Vols participar als programes de Ser Andorra? Preguntar als convidats? Opinar a les tertúlies i debats? Envia'ns un WhatsApp, texta o nota de veu al 36 15 24 36 15 24 i digues la teva.

0: Jordi Font, molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: I encantat que ens acompanyis a la tertúlia d'aquesta temporada, vaja, a la secció de la tertúlia d'actualitat. Ja ho vas fer l'any passat, quan va venir el copríncep Macron, i enguany doncs, et fitxem d'una manera més regular.
1: Vinga, aviam si ens en sortim.
0: Segur que sí. I a la línia telefònica ja ens acompanya l'Ivan Lara. Ivan, què tal? Molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Ui, Ivan, et sentim així una mica amb eco.
2: Tarda, millor ara?
0: Millor ara. Pot ser que portis els cascos, pot ser que portis un altaveu posat?
2: Sí, o potser estava un espai que potser no sentia tan bé, ara potser em sentia millor, no?
0: Ara et sentim millor.
2: Perfecte.
0: Ivan, tu ja ens vas acompanyar la temporada passada, doncs per tant, vell conegut, gràcies per tornar-hi. Ha estat uns dies en els quals doncs, hi ha hagut molta activitat, Jordi, començo amb tu, molta activitat política, molta activitat econòmica. No sé si aquest retorn a l'activitat, a l'actualitat, doncs, ha estat molt precipitat.
1: Bueno, jo diria que més que activitat hi ha hagut molts comentaris d'activitat, però jo l'activitat no l'acabo de veure per enlloc, no? Perquè s'està fent especulacions sobre propostes, que aquestes propostes encara no estan realment sobre la taula i com Déu mane, i doncs ja veurem el que donarà, no? Perquè suposo que m'estàs parlant de... Sí que hi va haver-hi un cas que va monopolitzar quasi bé tots els mitjans, que va ser l'incendi de la Querola, vale? Però a part d'això, bueno, sí... La tornada política i tal, però bueno, sempre la tornada política més especulació que altra cosa, no? Coses concretes, poques. Hi ha una proposta del PS, una proposta de llei que entrega tràmit, i hi ha una proposta de la ministra Marsol, que també, però jo no l'he vist encara,
0: No, no, ni tu ni ningú, encara
1: ah, vale,
0: no.
1: Vale,
0: encara
1: vale.
0: Només l'ha presentat,
1: vale.
0: Però veure-la com a tal, vale. No. Ivan, comparteixes una mica el que diu el Jordi o tu creus que sí que hi ha hagut molta activitat?
2: Mira, les dues coses, perquè de fet ja fa temps que... Jo trobo molt a faltar aquell diari d'estiu, recordeu, quan a l'agost hi havia quatre pàgines d'actualitat i la resta eren temes de fons i hi havia menys... Ara... No fredem en cap moment de l'any, no? Ni els caps de setmana ni els estius, perquè estem, i aquí tinc molt a veure amb el Jordi, més que amb notícies, amb declaracions, contradeclaracions, contradeclaracions, i amb aquesta part més vistosa, però menys substantiva moltes vegades de la política, no? I hem tingut un inici de curs, bueno, en la línia dels últims, en aquest sentit, molt, molt actiu, sí.
0: Si em deixeu, parlem una mica de tot el que és la política, Jordi, això també ho coneixes molt bé, la qüestió aquesta de la preparació que ens estem anant cap a unes eleccions. Tenim una executiva de demòcrates d'aquesta setmana que tot just validava una espècie, el fet d'intentar cercar una plataforma que uneixi diferents partits amb una ideologia similar. Ahir li demanàvem al president del Partit Socialdemòcrata, Pere Baró, i ell mateix ens explicava que la formació del PS havia estat una de les quals demòcrates havia trucat per intentar reunir-se amb ells a veure si volien formar part. I clar, el Pere Baró deia, bueno, escolti'm, què m'estan dient aquí?
1: Sí.
0: Una mica, i deia, perdó, Jordi, et dono pas, deia, clar, DEA es va formar precisament com una agrupació de diferents sensibilitats precisament per fer fora el PS, i ara d'alguna manera sembla que estiguin repetint aquesta estratègia. No sé si ho comparteixes, Jordi.
1: No, a veure, el que sol passar és que les estructures polítiques, sigui quina sigui en aquest país, tenim dificultats per ser prou efectius, i llavors sempre, quan comencem a parlar d'eleccions, doncs estem buscant, perquè és complicat d'arribar a fer una candidatura nacional, més les 7 candidatures territorials, etcètera, etcètera. No? És a dir, això amb partits i amb estructures com les nostres, que són d'un tamany realment reduït, ens costa moltíssim, no? I, bueno, doncs és lo de sempre, no? Com que et comences a preparar i tal. Si arribes a fer una coalició de dos partits, doncs et facilites la vida, no? I després hi haurà totes les territorials, que les territorials ja sabeu que és una altra pel·lícula, no? Que són els personalismes, són el que tu vulguis, no? Però, bueno, jo penso que aquest tipus de política que portem en aquest país de tenir que tindre tants candidats alhora, ens ho hem de començar a plantejar, que no som un país gran, que som un país petit, que les nostres estructures i que la gent a priori no s'està avessant a participar, no es dona compte del poder real que té, perquè la gent hauria de participar a les estructures polítiques i podria realment fer canviar les coses i no basar-se en això que sents cada dia, tots són iguals, que canvi l'un o que canvi l'altre no canviarà res, etcètera, etcètera, no? Bueno, si la gent va pensant així, difícilment farem alguna cosa. Els únics que estan pujant gràcies a aquestes collonades pues és l'extrema dreta i anem fent, no?
0: Ben clar.
1: Perdó, pelo de collonades.
0: Ben clar, és el Jordi, Ivan.
2: Ai, sí, però jo ara l'abraçaria, perquè realment no puc estar més d'acord. És a dir, jo si veig un discurs dels més perillosos que hi ha avui en dia és el de l'antipolítica, no? I realment tenim molta feina aquí per frenar-lo, perquè si no, sense política ja sabem com van les coses i a qui afavoreix, no? I a més també estic d'acord amb ella, amb la repassada que feia, de aquí la clau és el nostre sistema electoral. Tenim un sistema electoral en què fins ara, abans que hi hagués tota aquesta fragmentació que també esmentava el Jordi en certa manera, Andorra era coneixement popular, no? Necessites guanyar 4 parròquies per poder tenir majoria absoluta. Ara, amb aquesta fragmentació, jo crec que ja hem de pujar 5. És a dir, o tens 5 parròquies o no tens garantida la majoria absoluta. I per tenir 5 parròquies, ja ho sabem, els pactes han de ser preelectorals. Si es fan pactes després de les eleccions, no serveixen absolutament per res, a la banda territorial, que és on es guanyen les eleccions. I, per tant, és normal de que... És que el sistema incentiva això, de que hi hagin plataformes el més ampli és possible. Això el primer que ho va entendre va ser Marc Forner en el seu moment, quan va agafar aquella Unió Liberal que agafava, era un totum revolutum, no?, de forces de l'espectre de la dreta. El PS, l'únic cop que ha pogut arribar a tenir majoria, no, una majoria absoluta, però un 14 que li va permetre governar va ser quan van crear aquella l'alternativa, no?, que també van poder agrupar el màxim de coses que estaven contràries a tots aquells anys de governs de liberals.
1: Sense pressupost.
2: I després Demòcrates ha fet el mateix, i ara lo normal que tocaria segons el nou sistema és que Demòcrates en certa manera explotés i que això s'unissin uns altres, però Demòcrates està mirant d'evitar això, agrupant-se de nou, és a dir, refent, tornant a fer girar la roda de l'agrupació de la plataforma abans de que la roda se'ls mengi, no? I és l'única alternativa que tenen i l'estan explotant de totes per poder conservar el poder amb aquesta estratègia que ja és la mateixa que van fer el 2011.
1: Sí, sí, tens tota la raó.
0: Una pregunta a tots dos, perdona, Jordi, que t'he tallat, sembla. Parlo des de impressió personal, vull dir, vosaltres segur que coneixeu bastant millor la realitat política del país i de la gent, però no us ha estranyat que Demòcrates, que és el pal de paller de la política en els últims 16 anys, ara mateix, doncs, ja vegi que no ho continuarà sent i d'aquí que estigui abraçant la possibilitat de buscar noves persones?
1: No és gens estranyar, perquè són un pal de paller, però que és un pal de paller que és un afegitó, que és el que deia l'Ivan, no? Vull dir, són un conglomerat de gent que van poder lograr crear DA perquè realment al davant hi havia un parell de persones que tiraven del carro, no? I llavors s'hi van anar afegint pues, ex-socialistes, ex-USPA, ex-de tot, no? Mm-hmm. Bueno, pues ara tots aquests ex estan cansats i volen passar la pilota i aviam qui és el xulo que ho va fer, no? És lo normal, és una... Lo que passa que jo dic, lo que hem de mirar de lograr, siguin ells o siguin nosaltres, no? De que les estructures polítiques treballin, que nosaltres ho intentem en el màxim que puguem, no? I que realment fem passar el missatge de que tothom té el seu parer a aportar i aquest parer és important, sigui el que sigui. Jo sempre explico que en el meu partit, alguna vegada que he fet algun posicionament o que he fet alguna proposició concreta, m'he quedat amb 2 vots o amb 3, però no per això dic que tot no val i tal. Bueno, doncs continuo treballant amb aquella idea i vaig fent, i m'afegeixo les altres idees, només faltaria. Però és que si no realment logrem això, no ens en sortirem mai.
2: Mm. Jo vaig endur força fals en el seu moment. El 2015 vaig escriure un article d'anàlisi de les eleccions d'aquella època i vaig repetir el mateix títol el 2019 i semblava com ofensiu, no? Però realment era descriptiu. I deia, DEA no existeix. DEA té una majoria absolutíssima en aquell moment al Consell General, té el govern, té molts comuns, però DEA no existeix. És a dir, perquè DEA, de la manera, era aquesta amalgama, no? Vull dir que jo crec que DEA no està fent res de diferent del que ja va fer en el seu moment i del que ha continuat fent. El Jordi ho escrivia molt bé, no? Però quan agafen a UP d'Encamp, no? Quan agafen pensaran Ciutadans Compromesos, a Coordino, estan agafant forces que ja existeixen, no? Que existeixen les parròquies, i que si DEA no existeix, elles continuaran existint i segurament continuarem guanyant eleccions en aquestes parròquies. DEA és l'amalgama que uneix tot això. Que ara l'amalgama la facis ampliant més enllà o més cap aquí o més cap allà no és un moviment estrany, és el moviment natural de com s'ha comportat, et diria, en certa manera, els liberals pre-2009 i demòcrates per Andorra des del 2011. Per tant, res d'estrany per mi.
1: Sí, sí.
0: Doncs això quan ja tenim doncs, analitzada una mica aquesta qüestió arrel de l'executiva de demòcrates, el que sí que tenim, Jordi, ja és candidat del Partit Socialdemòcrata, tenim candidat de Concòrdia, sabem que Progressistes i CDP també està buscant la seva plataforma, però que no hi haurà elecció, no hi haurà participació, no hi haurà llista nacional de Progressistes i CDP, i donem per sentat, evidentment, que Carim Montaner doncs,
1: intentarà fer-ne una.
0: Farà, intentarà o farà?
1: No estàs que convençut? No és tan senzill.
0: No estàs convençut que Carim Montaner presentarà llista?
1: Bueno, jo crec que així per així no la pot fer. El que passa que hi haurà gent que s'hi afegirà per, justament, que n'hi hagi una perquè encara entorpeixi més el panorama polític, no? Però com a estructura senzilla, única i exclusiva, trobar 14 persones per fer la llista nacional, més els tres reemplaçants, més els presentadors, més tot això... Jo dic que ella no ho pot fer, pel moment. Però ja trobarà gent, ja s'hi afegirà gent, però s'hi afegiran més...
0: Però, per tant, dones per sentat que hi haurà llista d'Andorra endavant?
1: Bueno, no ho sé, espero que sí, perquè si no, ja m'explicaràs, amb Ivan, el rebombori que està fent.
0: Ivan, i tu?
2: No, jo la nacional la dono per descomptada. El problema és que, bueno, el problema, vull dir, el repte per qualsevol força política és tenir llistes competitives, com deia abans, a moltes parròquies. I això ja és força més complicat quan ets un partit. En certa manera, encara que evidentment hagi anat guanyant molts adeptes, però no deixa de ser outsider pel que fa al tipus d'estructura política que té, no? I si em permets afegir una cosa, Arnau, sí, que m'he deixat abans, quan parlava d'això, això que fa Demòcrates d'ampliar la plataforma, és la cosa més legítima del món, perquè jo també em vaig quedar força sol, però més enllà del Jordi, que ho devia defensar en el seu moment, i la gent de Liberals i del PS que ho han defensat, des de fora es veurà com una rara avis, però el pacte de Liberals i PS que van fer en el seu moment...
0: Jo
2: també és legítim, perquè el sistema t'empeny. És a dir, el sistema t'empeny a que si no fas moviments d'aquest tipus, et quedes fora. Vull dir, que ara tornés a passar, diguéssim, amb Concòrdia o no, o que Demòcrates ho faci, és legítim des del moment que el sistema electoral t'empeny, i més a més si pots tenir punts programàtics que t'acostin, que jo crec que en algunes parts... no les econòmiques, però sí algunes de socials o de drets, diguéssim, liberals i PSC, van trobar alguns punts comuns en aquell moment. Per tant, que no és legítim sobre quan el sistema té empeny.
0: És legítim, i ara m'ho dirà el Jordi, si vol, però és legítim si les dues parts saben que després del resultat, doncs cadascú anirà per la seva banda, perquè la sensació que hi ha és que el Partit Socialdemòcrata es va quedar molt sorprès quan els consellers liberals van servir per investir o per entrar directament a govern amb demòcrates. No sé si ho sabíeu, Jordi.
1: No, però ens ho podíem esperar, no?
0: Sí?
1: Vull dir, home, clar, vull dir, és que és així de senzill, no? El problema és que les estructures són massa petites per arribar a assolir unes candidatures dignes. Mm. I llavors, doncs, tots aquests amalgames es produeixen. I no són productius, són coses que no fan cap favor a ningú, no? Ni als que les operen, ni als que les observen i les critiquen. No serveix de res tot això.
0: Valoreu-me una mica també, Ivan, començo per tu, que tinc més lluny. Virtus, tot just, està molt actiu, enviant molts comunicats. L'últim avui criticant precisament el Partit Socialdemòcrata i l'Institut Andorrà de les Dones pel posicionament que té sobre la despenalització de l'avortament. A principis de setmana enviaven un altre comunicat criticant el POUP d'Andorra la Vella. Una mica, doncs, Ivan, quin paper creus que pot jugar Virtus?
2: Virtus ha de decidir una mica què vol ser de gran. És a dir, jo crec que com a moviment d'opinió queda clar que ja fa temps que estan actius i ara estan encara més actius, no? Però després han de saber quin paper volen jugar. És a dir, si volen influir en les posicions majoritàries d'un govern o d'un consell, crec que l'opció que tenen és d'agrupar-se en aquesta plataforma, no? De demòcrates. Si volen anar sols, sabent que les possibilitats, que la batalla electoral en aquests posicionaments tindrà molta competència allà, i després, a més a més, jo crec que hi tenen un problema afegit, no? Que és tota la qüestió dels lideratges. A Virtus, si no és que m'he saltat alguna cosa últimament, el que tenen és un problema de qui vol portar el carro al davant, i en canvi, si volen pactar, tindran problemes perquè hi ha gent que el, i parlo de la Karim, parlo de demòcrates, etcètera, que sí que tenen clar que la persona que portarà el carro no serà de Virtus, sinó que serà dels seus propis. Per tant, han de començar a decidir ja si volen ocupar un espai per si mateixos, si volen agrupar-se en alguna cosa de més gran i amb quina de les coses de més grans es volen agrupar, però no podem trigar massa a decidir-se.
1: Si és que volen continuar en el panorama polític i fer política activa o volen continuar com a grup d'opinió. Perquè...
2: Han dit que sí, no? Que volen anar cap a la part política, però en canvi no acaben de decidir dos o tres decisions clau que els hi queden per poder-ho fer efectiu, això.
1: Sí, però no és fàcil, passar de quan t'has comportat com a grup d'opinió, passar a partit polític. Jo ja ho he viscut una vegada, fa molts, molts anys, a tribuna, i realment va ser traumàtic. Però bueno, i també ens en vam sortir, no? D'allà va sortir Nova Democràcia, etcètera, no? Però, clar, quan tu t'has manifestat com a grup d'opinió, que són ells, a priori, passar d'allà a un partit polític, quan molts dels membres que estan allà, per no dir tots, ja han estat amb estructures polítiques.
2: Sí, i tant.
0: Mm. Ah, doncs, digues, perdona, Ivan.
2: Disculpa, el que em sembla molt important, i entroncant una mica amb el que deia el Jordi a l'inici, aquella part de l'antipolítica, no?, i com de mal fa aquest discurs... Jo crec que, i parlant del que, quan tornaves, no, el tema de liberals i PS, Arnal, és a dir, jo crec que el que ens hem d'acostumar és justament a poder fer això, és a dir, apartar amb uns, però després potser votar coses amb uns altres, els ciutadans, els que no estem ficats en partits polítics i però estem pendents de que s'arreglin molts dels problemes complexos que tenim sobre la taula, el que necessitem és més maduresa política. I jo crec que és de les coses que hauríem de reclamar per aquesta campanya que vindrà i per la propera legislatura, perquè ara mateix a mi potser el que més em preocupa del panorama polític actual és aquesta anihilació del contrari, no? És a dir, sents unes forces que aquest govern és incapaç de governar i de fer absolutament res ben fet. Tens altres forces, que tens el mateix cap de govern, no? L'hem sentit en discursos i en una entrevista a principi de curs, que també deia que els altres no estan preparats per governar, no? Mm. Ostres, és a dir, si anem aniquilant o si anem negant la possibilitat que els adversaris polítics puguin participar de les bones decisions, tenim un problema. I jo crec que aquí, no perquè hi hagi el sort de la taula, sinó per amb dades objectives, crec que el paper del PS, per exemple, és interessant, no?, amb aquest punt de maduresa, i crec que és dels pocs partits que estan jugant aquest joc, no?, de sent absolutament duríssims amb el govern des de l'oposició, però en una cosa que es creuen, que és, per exemple, el tema de la Unió Europea, de l'acostament, estan allà al Pacte d'Estat i no s'han mogut i van a la una tancant files en un tema al que creuen, és a dir, hem de poder reclamar una mica això a tots els partits. I el mateix amb DEA respecte al PS, que evidentment també tenen aquesta part de lleialtat cap a ells amb el Pacte d'Estat. És això el que esperem una mica. No, amb habitatge ens posem d'acord, amb això no ens posem d'acord, amb això sí. Aquest discurs cap on estem anant, no, de negar absolutament la legitimitat dels altres per poder fer res, crec que ens aboca en un lloc que no crec que ens convingui per res.
1: Però això, si em permets, un afegit només, és que és general, no Andorra, arreu. Perquè el que està passant a França és kafkià i el que està passant a Espanya ja no te digo, no?
2: Però, esclar... Jordi, una persona que ens estimem molt tu i jo, segurament, i no ens coneixem personalment, amb el Jordi, però el Paquito Casals, jo quan parlava amb ell sempre m'explicava, diu, però és que mira't el Consell, el 80% de les lleis les votem tots. És a dir, tenim molta discussió, però després el 80% ho votem tots els que estan el mateix. I ell sempre insistia en aquest punt, no?, de podem fer batalla política, però després podem votar les mateixes coses. I això que ho teníem, a mi fa poc que ho estem perdent i ens estem assemblant més a l'exterior en aquest cas, que totalment d'acord.
1: Malauradament.
0: Mira, em queden 8 minuts de tertúlia, deixeu-me que continuem per aquesta banda, però mira, ens ho agafem per venir bé per una altra banda, és a dir, ara segurament, ahir es va presentar, deia el Jordi fa un moment, es va ser presentat un nou projecte de llei, en aquest cas impulsat pel govern, per la ministra Marsol, per poder doncs, fomentar que hi hagi més habitatge, és a dir, més implicació del sector privat en la construcció d'habitatge a preu assequible. Aquí, Jordi, jo estic veient que hi haurà una altra batalla precisament amb el PS en aquest sentit, però al final una de les coses que sempre ha explicat la ministra i ho ha admès és que el sector privat no s'ha implicat prou o no han aconseguit trobar la manera d'implicar el sector privat en la qüestió de l'habitatge. No sé si al final, a base de bonificacions o de simplificacions administratives, doncs aquí en rau la solució.
1: A veure, aquí sí que estic molt, molt motivat per portar-te la contrària de
0: fantàstic,
1: tot això.
0: Fantàstic, doncs endavant.
1: És a dir, que el sector privat no està motivat, manda cojones, no? Perquè de què està visquent el sector privat? Perquè li estem fent uns regals fiscals que són de l'alçada

0: És a dir, edificis que portaven 20 anys ja cobrant lloguers, etc., i que ja havien, doncs, amortitzat el patrimoni, se'ls va tornar a obrir un període d'amortització. I ara estem tornant a fer el mateix. I fins que no decidirem tots plegats de que els beneficis han de cotitzar, i perquè què és el sector immobiliari si no un negoci? I què paguen la gent d'aquest negoci, dels beneficis que estan fent? Ni cinc, com jo quan cobro beneficis de la meva empresa, tampoc pago ni cinc. En canvi, sobre la pensió, sí que estic pagant el meu impost. Pues això ho hem d'acabar de canviar. I després, quan diguem coses i les volem fer, fem-les. Hi ha una proposta al Consell de fa més de 2 anys de buscar saber quants pisos estan buits i parats. S'ha fet alguna cosa al respecte? Estem castigant aquest tipus de comportament? Jo et podria dir a dalt Escaldes, en un sector ben petit, que hi ha més de 300 pisos tancats. I aquests senyors no paguen ni 5.
1: Però això ho dius allò...
0: No, home, vull dir, i t'ho ensenyo quan vulguis. Si vols, anem al carrer i veuràs un edifici sense tancat, i un altre que també, i l'altre que també, i tal, i aquests senyors no paguen ni 5 per tenir els edificis tancats. Primer de tot, sensem-ho, agafem el toro per les banyes, perdó, que m'apassiono i tinc tendència a picar la taula.
1: No, ja es tracta
0: d'allò. Agafem el toro per les banyes i sapiguem realment de què estem parlant. Quants pisos hi han tancats en aquest país i què se'n pot fer d'aquests pisos? I després, el que és inadmissible és que estiguin tancats i haguem-hi la crisi de l'habitatge que tenim, no? Pues fem lo necessari amb la fiscalitat, que és una eina de veritat per fer aquest tipus de coses, per convertir aquests pisos tancats en la primera oferta realment verídica de pisos en aquest país. I segurament que només amb els pisos tancats solventaríem més del 50% del problema. Em diràs, són molt vells, estan fets una merda... Bueno, però si aquests propietaris hi volen posar diners, que tornin a generar una despesa i que tinguin un temps d'amortització d'aquesta despesa i que els ajudem en aquest aspecte, però a tenir-los tancats, jo avui en dia agafaria i cobraria 4 euros per metro quadrat de pis tancat a tots els propietaris que en tenen de tancats. Ja veuria si acabaria amb el problema de l'habitatge. Aquí i arreu del món, perquè està passant el mateix a França, a Espanya i a tot arreu. Què és aquest escàndol?
1: Sí que està motivant.
0: Estic molt motivat amb aquest tema, és que al partit no em volen ni sentir a mi d'aquestes coses.
2: Està molt bé, està motivat en general, per tant, a favor, sempre. Aviam, jo me'n vaig una mica a un tema... Me'n vaig a una... de ser una mica més àmplia, més cultural, potser, de la cosa. Jo crec que hem de recentrar el debat polític sobre això, és a dir, som víctimes d'un debat polític que ha virat molt cap a posicions ultraliberals en aquest sentit. I ara sembla, no?, que haguem de buscar una posició intermitja entre els drets dels propietaris ja no a tenir un pis, sinó a especular amb el pis, i el dret del ciutadà a poder viure en un lloc més o menys digne. I no és aquesta la cosa. Ara, aquests dies estava llegint el llibre d'un historiador de Boston, no? És alemany, però està a Boston, Harvard, que parla sobre la història global del capitalisme. És segurament el llibre més fonamental sobre la història del capitalisme que hi ha ara mateix. I parlava, i era molt curiós de veure, de com a l'inici els que defensaven el capitalisme, que de nou em sembla una manera legítima de gestionar les coses, no estic combatent en aquest sentit, és a dir, això hauria sigut impensable. És a dir, el mercat et serveix per distribuir els béns, però no per aixafar els altres, no per expulsar, sinó simplement per distribuir els béns, però content que tots vivim en comunitat i que, per tant, el que fem té accions respecte als altres. I l'especulació hauria comportat penes de presó, hauria comportat multes enormes. Ara, en canvi, sembla que fer una mesura que combati mínimament l'especulació és ser comunista de la branca més extrema de l'estalinisme. I això és perquè el debat s'ha generat molt cap al ultraliberalisme. És a dir, hem de tornar a centrar les coses i dir, escolteu, igual que no especulem amb certs elements com l'aire, com l'accés a l'aigua, etc., amb l'habitatge tampoc es pot fer, i s'acaba la història, perquè ja tenim fons de guanyar diners per d'altres bandes, però això no és debatible. I, en canvi, som víctimes d'haver perdut aquest debat. Jo crec que l'agenda l'hem de recentrar, perquè si no totes les mesures seran absolutament totes esbiaixades cap a una banda del debat.
1: Doncs, Ivan, Jordi, estic fora de temps, ho arribo a saber i us inverteixo l'ordre dels temes.
0: Tranquil, ja tornarem.
1: Aquí, doncs, us emplaço per la pròxima vegada i continuem parlant-ne. Jordi Font, Ivan Lara, moltíssimes gràcies de veritat i fins ben aviat.
0: Fins a la propera.
2: Adéu.

0: aquí a Andorra.
1: Sí, has sentit bé. Ara, a MyanBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyanBank. Ara, el 3%.
2: Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
3: Aquí Esports, amb Ricard Rovirosa.
4: Bona tarda i benvinguts a la Kia Esports. És dimecres 30 de setembre del 2026 i avui tenim una jornada esportiva intensa pel que fa a l'esport andorrà. A les 6 de la tarda, la selecció andorrana s'enfronta a Lituània en un partit amistós que servirà per agafar sensacions i, sobretot, per preparar els dos compromisos que encara queden de la Lliga de les Nacions. Evidentment, escoltarem els protagonistes. Un assaig que el seleccionador Koldo Álvarez de Ulate vol aprofitar per fer proves i donar minuts a diferents jugadors abans del pròxim compromís oficial aquest diumenge contra el Malta. Tot plegat en una aturada marcada també per l'acumulació de partits, els viatges i els quilòmetres dels últims dies. I avui obrirem també la secció d'esquí per la Porta Gran. Ahir coneixíem la notícia que Iria Medina competirà a la Copa del Món de Solden a Àustria, en el que serà el seu debut en aquesta competició. Una oportunitat important per a la jove esquiadora andorrana, que tot i centrar bona part dels seus esforços en la Copa d'Europa, tindrà ara l'opció de compartir pista amb les millors esquiadores del món. I avui a la Kia Esports conversarem amb ella. Volem saber com ha rebut aquesta notícia, què significa per ella arribar a una Copa del Món i com afronta aquest debut a Solden, a Àustria. Amb aquest mapa esportiu, comencem.
0: Aquí Esports.

0: La selecció andorrana afronta avui a la tarda el tercer compromís d'aquesta finestra internacional. Els tricolors s'enfronten a Lituània a les 6 a Kaunas, en un amistós que l'entrenador Koldo Álvarez de Ulate vol aprofitar per continuar fent proves de cara al pròxim partit oficial contra el Malta a la Lliga de les Nacions.
1: Tot i ser amistós aquí a Lituània.
2: I partit important, sobretot, per continuar les bones sensacions, continuar donant-li importància, sobretot, a que no tenim la sort de tindre amistosos, important per fer proves, per intentar provar coses que podem fer servir el dia de Malta, i hem de donar-li molta importància al partit demà.
0: El seleccionador introdueix 4 novetats respecte als dos primers partits de la finestra, amb les incorporacions del porter Josep Gómez, Marc García, Joao Teixeira i Tan Fernández. En canvi, Marc de Castro, Àlex Cornella, Pau Babot i Gerard Solà deixen la convocatòria. Koldo Álvarez de Ulate reconeix que l'equip arriba a aquest partit després d'una setmana exigent, amb dos compromisos oficials, viatges i molts minuts a acumulars, però no vol que serveixi d'excusa.
2: Sí, però bueno, és algo que sabíem, el calendari està fet així i és per tots, amb la qual no podem excusar-nos. No? És dia de posar-nos el mono de feina, de treballar, de fer moltes coses igual que hem fet durant aquests dies, intentar continuar sent aquest equip competitiu que ha sigut i que ha sigut capaç de generar molt més que en altres competicions. I no tenim una altra manera, no tenim tant de temps per poder entrenar, per poder treballar, entre viatges i intentar arribar a puesto, i no tenim tantes hores d'entrenar com per preparar els partits, no? I demà jo crec que en aquest sentit no s'ha d'ajudar molt.
0: La selecció busca, per tant, mantenir el nivell competitiu mostrat en els dos partits de la Nations League i aprofitar l'amistós per treballar aspectes que puguin ser útils contra el Malta. Un rival, Lituània, que el davanter Cucu preveu físicament exigent. També posa en valor la importància d'un amistós com el d'avui, especialment en una selecció que no acostuma a tenir gaires oportunitats per disputar aquest tipus de partit.
3: Són dels jugadors que té i de la potència física, i crec que serà un partit bastant complicat.
4: Per part nostra, com diu el tòpic, per Andorra no hi ha partits amistosos.
3: Exacte. Aquest partit servirà per preparar el partit, no sé si clau, però és molt important contra Malta per poder puntuar i treure 3 punts, i preparar-ho des de demà serà important. Bueno, al final és una convocatòria llarga, una convocatòria de bastants jugadors, i és que no hem tingut bastants minuts, doncs poder aportar el nostre granet de sorra i entre tots treure-ho endavant.
0: Lituània-Andorra, avui a les 6 de la tarda a Kaunas, en el tercer compromís de la finestra internacional i amb la mirada posada ja en el pròxim partit oficial contra el Malta.

0: i de la selecció de futbol de clubs, perquè l'Andorra afronta aquest cap de setmana una nova prova a la segona divisió. Els tricolors visitaran dissabte el Sabadell després d'aconseguir a Granada un cop d'efecte que els ha permès recuperar la confiança i afrontar amb més tranquil·litat el pròxim compromís. Un canvi que també es nota en el vestidor, Nacho Quintana admet que l'equip està ara més tranquil i destaca que a Granada l'Andorra va saber competir d'una manera més pràctica.
1: Sí, bueno, al fin y al cabo nos hacía falta cambiar la dinámica y creo que una victoria fuera de casa en un campo como el de Granada pues nos ha venido muy bien.
2: Sí, bueno, quizá nos venía costando un poco ganar duelos, competir, lo que es, y el otro fútbol, y creo que estuvimos muy bien el otro día y dimos un paso adelante en eso. Quizá sabíamos que en cosas simples teníamos que mejorar, que es lo que nos estaba penalizando más, y bueno, desde lo simple, desde eso queremos seguir creciendo, queremos seguir haciendo nuestro fútbol y bueno, nos da la confianza para seguir queriendo lo nuestro.
0: La victòria, però, no amaga una de les assignatures pendents de l'equip, la pilota aturada. L'Andorra ha encaixat diversos gols en accions d'estratègia i Quintana considera que és un aspecte que han de continuar treballant.
2: Totalmente. Creo que una parte muy importante del fútbol hoy en día es a balón parado y creo que si en eso no estás bien, pues te va a costar mucho más. Entonces que sí, que es una asignatura a mejorar tanto en ataque como en defensa. Bueno, eso se trata de mejorar entrenando en el día a día, trabajándolo mucho, sabiendo que tienes que tener una marca y ganarla y eso es... O rematas tú o rematas...
0: Més enllà dels aspectes tàctics, el davanter creu que el canvi passa sobretot per una qüestió de confiança i considera que la victòria a Granada pot marcar un abans i un després per a la...
2: Estamos buscando cuál es la mejor forma, estarán buscando cuál es la mejor forma de jugar. Creo que el equipo se sintió bien. Creo que también nos sentimos bien con el 4-3-3. Era una cuestión de confianza más que yo creo que el sistema. Y bueno, lo que necesitábamos era competir, ganar y de ahí seguir creciendo aquí en adelante. Sí, esperemos que sea un punto de inflexión y que el equipo ahora gane de continuado y sigamos hacia adelante.
0: Ja toca traslladar aquesta reacció a la nova Creu Alta. El Sabadell espera l'Andorra amb un equip que Quintana defineix com a físic, fora en els duels i amb molta capacitat per jugar vertical.
2: Bueno, nosotros tenemos muy claro que vamos a competir ese partido, tenemos que igualar la intensidad. Sabemos que es un equipo muy, muy fuerte en duelos. Ya el año pasado yo jugué contra ellos y es un equipo que se basa en eso, en ganar duelos y en ser vertical. Y bueno, tenemos que contrarrestar eso con nuestro fútbol y con nuestra idea.
0: En l'àmbit més personal, Quintana també ha parlat de la seva posició al camp. El futbolista ha explicat que se sent especialment còmode jugant de mitja punta, una demarcació des d'on espera poder oferir la seva millor versió aquesta temporada. El Sabadell Andorra jugarà dissabte a 6:45 a la nova Creu Alta, en un partit que servirà per comprovar si la victòria a Granada és també el punt de partida d'una nova dinàmica per als tricolors. I una de les bones notícies per a Carles Manso és que Jesús Owono estarà disponible. El porter, que està concentrat amb la selecció de Guinea Equatorial durant aquesta aturada internacional, s'ha incorporat avui als entrenaments i estarà a disposició de l'entrenador. Owono ha estat titular en els dos partits que ha disputat al seu país, amb una victòria contra Sierra Leone i una derrota davant la República Democràtica del Congo. Pel que fa als altres dos internacionals, Hugo López juga avui amb la selecció espanyola sub-20 i està previst que demà ja pugui entrenar amb l'equip. En canvi, Sneijder juga divendres amb Filipines i no arribarà a temps pel partit de dissabte. I en paral·lel, una notícia que acabem de saber, l'Andorra ha anunciat un nou acord comercial. Atlos Sports Travel es converteix en l'agència de viatges oficial del club fins al juny del 2028. L'empresa, especialitzada en viatges esportius, assumirà la gestió i organització dels desplaçaments del primer equip, però l'acord també contempla explorar noves vies de negocis relacionades amb experiències i viatges esportius per als aficionats i socis del club. Atlos treballa actualment amb més de 500 organitzacions i 25.000 esportistes, membres d'staff i aficionats. Un parell d'anuncis i obrim la secció d'esquí amb la protagonista de la setmana, Iria Medina.
3: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
4: Abans d'estrenar motxilla, llibres i material escolar, assegura't de que hi veuen bé. Ara, a Visual Òptica Andorrana, ulleres infantils completes amb muntura i vidres graduats amb antireflector des de 59 euros. I a més, revisió visual gratuïta, només fins al 30 de setembre. T'esperem a l'Avinguda Carlemany 73. Visual Òptica Andorrana. Veure-hi bé per aprendre millor. Consulta'n les condicions.

0: I canviem de disciplina perquè ahir l'esquí andorrà va rebre una notícia que permet mirar ja cap a l'inici de la temporada de neu. Iria Medina competirà a la Copa del Món de Southend el pròxim 24 d'octubre, en el que serà el seu debut en el principal circuit internacional. L'esquiadora andorrana formarà part de la sortida del gegant que obrirà la temporada a l'estació austríaca en una cita que reunirà bona part de les millors especialistes del món. Medina afronta aquesta temporada amb la Copa d'Europa com un dels seus principals objectius, però aquesta oportunitat li permetrà fer el salt puntual a la Copa del Món i començar a prendre contacte amb el nivell de competició que fins ara no havia pogut disputar. Un debut que arriba després del seu creixement durant les últimes temporades i que li permetrà mesurar-se amb les millors esquiadores de circuit en una de les primeres grans cites de l'any. La notícia es va conèixer ahir i avui hem volgut parlar amb la... La notícia es va conèixer ahir i avui a l'Aquí Esports tenim l'oportunitat de conversar amb ella. Volem saber com ha rebut aquesta notícia, què significa per ella arribar a una Copa del Món i com afronta aquest debut a Àustria.
1: Aquí Esports.
0: Iria Medina, bon dia.
2: Bon dia.
0: Iria, debutaràs a la Copa del Món a Southend. Primer de tot, donar-te la més sincera enhorabona des de la SER Andorra. Què significa per tu haver arribat fins aquí, Iria?
2: Moltes gràcies. Pues res, la veritat que és un pas que somies fer des de petit, així que amb molta il·lusió, moltes ganes i molt contenta de poder fer aquest salt i de poder començar al circuit dels grans i veure on estem.
0: Què vas pensar en el moment que et van confirmar que debutaries per primera vegada a la Copa del Món, Iria?
2: Doncs la veritat que no m'ho esperava molt, perquè amb el programa que teníem de pretemporada i tal sí que no quadrava molt, així que va ser bastant sorpresa i va ser una notícia que no m'esperava. Però bueno, després de la pretemporada que hem fet fins ara, que penso que ha anat molt bé, i tot el treball que hem estat fent, suposo que és un premi a aquesta feina feta, aquesta feina ben feta, i amb ganes d'aprofitar-lo al màxim.
0: Iria, serà el teu debut al màxim nivell i, a més, amb una pista exigent com és Southend. Com ho afrontes, com un repte, com un primer repte?
2: Bueno, et diria que la pista té un perfil que s'adapta bastant a mi. Soc més de pistes exigents i pistes més difícils amb bastanta pendent, així que penso que és un perfil bo i on puc treure un esquí molt, molt bo. Uh-huh. Així que veurem. Serà el primer cop que vagi, no l'he fet mai, així que serà la primera vegada, però bueno, això, intentar treure el màxim nivell d'esquí i veure on ens situem.
0: Ara que parles de la pista, perquè ens fem una idea quines particularitats té i què la fa diferent una pista com la de Southend, Iria?
2: És el que et dic, no he anat mai, però crec que el primer tram és bastant senzill, amb alguns canvis de rol, uh-huh. amb rollers pel mig i tal, i després és molt típic el muro de Southend, perquè és una pendent bastant, bastant pronunciada i bastant llarga, i després, sobretot, et diria que la part més clau és la part de baix, ja que després de la pendent ve un pla molt pla, llavors has d'aprofitar bé aquestes últimes portes de pendent per ser capaç de portar la velocitat tot el pla i que no et passi factura. Així que pot semblar fàcil, però et diria que és la part més difícil.
0: Has competit a Copa d'Europa i a la Copa Sud-amèrica i ara et trobaràs amb les millors del món. No sé si alguna esquiadora, Iria, amb qui faci especial il·lusió coincidir a la sortida.
2: Bueno, sí, al final estar competint contra les millors del món, tenir una Shiffrin, una Brignone, totes aquestes noies que són de l'elit mundial i poder pues, estar fent el rècord al seu costat o estar escalfant i tal, et donen com... També t'ajuda a veure una mica què fan elles i agafar-ho com un aprenentatge per seguir creixent i seguir madurant i algun dia poder estar on estan elles.
0: De fet, tu ara mateix, diria, ets 90 al món en gegant. Què significa per tu veure entre les 100 millors esquiadores del món?
2: Sí, la veritat que integrar el top 100 mundial era un objectiu que em vaig marcar l'any passat i que no vaig assolir, així que penso que haver fet aquesta pretemporada i integrar aquest top 100 penso que és un premi a lo que t'he dit, a tota la feina feta durant l'estiu, tots els conceptes que hem anat integrant i et dona molta, molta motivació de cara a lo que ve durant la temporada, perquè també suposa pues, un pas endavant a nivell de dorsal amb Copa d'Europa i també el tiquet per poder entrar a Copes del Món. Així que molt contenta i amb ganes de mantenir-lo.
0: Clar, arribes a Solden amb dues mànegues per davant. No sé si en marques algun objectiu concret de cara a la Copa del Món o prefereixes centrar-te en fer la millor baixada?
2: Sí, crec que l'objectiu principal és treure la meva millor versió a nivell d'esquí i jo crec que si aconseguim treure de la baix aquesta millor versió podem fer un bon paper. Tampoc em vull ficar expectatives molt altes. Al final és el primer cop que debutaré i hi ha molts nervis pel mig i tal, però bueno, intentaré agafar tot això, ficar-ho al costat bo i a partir d'aquí doncs això, treure la meva millor versió i a veure on estem, però òbviament que tothom qui agafa el portillo somia amb aquest top 30.
0: Després de Solden hi ha la Copa d'Europa, iria, que entenc que encara serà sent una prioritat, no?
2: Sí, al final l'objectiu principal d'aquesta temporada seguirà sent la Copa d'Europa, amb gegant però també amb súper, així que no perdrem de vista mai l'objectiu i suposo que anirem adaptant doncs, el calendari segons les carreres i segons els dies. Així que veurem on estem, però el principal objectiu segueix sent Copa d'Europa.
0: El responsable de l'equip nacional femení de la FAE, el Choque Vallsolà, considera que Solden és, ahir ho va comentar, sobretot una oportunitat per aprendre i progressar. Què t'agradaria endur-te d'aquesta primera experiència a la Copa del Món, Iria?
2: Sí, una mica el mateix que diu el Choque. Al final és un circuit nou. També hi ha la presència de doncs, mitjans de comunicació, la televisió, que són factors que altres carreres no tens, així que també s'ha de començar a aparèixer en aquest àmbit i veure com gestiones tot això, a més de la pressió afegida de la cursa, així que penso que és una oportunitat per madurar en aquest sentit, per madurar amb l'esquí i per conèixer aquest món de l'elit que amb altres carreres doncs, no està tan present.
0: Clar, Iria, tu ara fas el pas que Joan Verdú va fer fa uns anys. Què has après d'ell en tot aquest temps i què creus que et portar a tenir-lo al costat en el teu primer any a la Copa del Món?
2: Sí, crec que del Joan et diria que al final la perseverància i la constància que ha tingut durant tots els anys i el no deixar mai de creure en ell mateix i en que algun d'ell arribaria. Així que és la primera carrera, espero que no sigui l'última i farem que en un futur més pròxim estiguem allà a dalt també.
0: Després de Solden també arribarà la Copa del Món a casa, ja t'hi veus, no?, competint a Solden davant del públic andorrà.
2: Res està segur, però evidentment és una cita que em fa especialment il·lusió córrer a casa, córrer a la pista Bet, que és la meva preferida, i sí, el tinc com un xec al calendari que espero complir.
0: Doncs Iria Medina, moltes gràcies per atendre'ns als micròfons de la Cera Andorra. Molta sort a Solden, gaudeix molt d'aquest debut i esperem que sigui el primer de molts. Una abraçada.
2: Una abraçada, moltes gràcies.
0: Iria Medina, que compartirà participació andorrana juntament amb Joan Verdú a Àustria. Ja podeu marcar la data amb rotulador vermell el cap de setmana del 24 i 25 d'octubre, d'aquí poc menys d'un meset. Ens retrobem demà amb una nova edició de l'Aquí Esports. Que passeu una bona tarda.
1: Actualitat informativa, hora 14. Te da igual, no, Josep?
3: Es todo correcto.
1: El tiempo de
3: bajar.
1: Adéu.
4: Hora 14, en la SER.
3: lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Encaje de bolillos para lograr el consenso y una pregunta a esta hora. ¿Qué partido se negó a elevar el IVA de los pisos turísticos al 21%? Finalmente, el decreto sobre vivienda lo deja en el 10%. Le preguntaba Aymar esta mañana al ministro Agustín Duy, ministro de Sumar.
5: ¿De qué partido fue el que presionó para ponerle solo un 10% de IVA a los apartamentos turísticos en lugar de un 21% que pagamos el común de los mortales?
6: Pues cuando lo averigües, espero que lo cuentes y se conozcan. Nuestra posición pregunto, que tenía que ser del 21, ha llegado al 10, debería ser del 21.
5: ¿Fue el PNV, ministro?
6: Yo no tengo esa información, estoy seguro que la acabarás consiguiendo.
4: Y le han vuelto a preguntar a Isabel Rodríguez, a la ministra de Vivienda, durante la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados, la ministra que tampoco ha querido aclarar qué partido se negó a aceptar el 21% para esas viviendas turísticas que, recordemos, han dinamitado el mercado de la vivienda en muchas ciudades.
7: Me decía, usted quería un 21, igual que Esquerra Republicana, digo, sí. Pero es que el gobierno también ha hecho renuncias, porque entendemos que el interés superior de llegar a la mayoría es mayor y que hay que hacerlo.
4: Y como digo, esto es solo una muestra de lo complicadas que están siendo las negociaciones para que el próximo viernes salgan adelante los dos decretos, aunque en realidad uno, el primero, cuyo contenido se ha publicado esta mañana en el BOE, tiene más posibilidades de hacerlo. El decreto confirma las medidas avanzadas ayer, aunque con algunos matices, entre las novedades, la regulación de las habitaciones de alquiler o la prohibición de que los fondos buitre puedan comprar viviendas por debajo del 70% de su valor. Hay media. Repasamos las claves de este texto, cuya convalidación en el Congreso se sigue negociando. Y mientras tanto, en Barcelona, en la Plaza de Cataluña, en Sevilla, en Las Setas y en Madrid, en la Puerta del Sol, continúan las acampadas. En el caso de la capital, tras las amenazas de Ayuso, ahora con la petición de Almeida, trasladada ya a delegación de gobierno, sobre los riesgos que esta movilización conlleva para la seguridad de la ciudad. Dice Almeida que los manifestantes tienen cuchillos, tienen adoquines y que han vandalizado paredes o la figura del oso y el madroño. Adrián Prado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Almeida asegura que los manifestantes no son pacíficos y que hay un peligro claro para el orden público y la seguridad. Lo demuestra, dice, el material que están acumulando.
9: Adoquines que han sido localizados en las tiendas de campaña y que han sido extraídos de obras cercanas, de cuchillos de grandes dimensiones, es decir, que no son necesarios para cortar un bocadillo. Y al mismo tiempo también los altercados que se han producido.
8: La Policía Municipal va a vallar el monumento del oso y el madroño tras ser vandalizado con varias pintadas, entre ellas una en la que se lee Ayuso, cuidado. El ayuntamiento insiste en que pedirá responsabilidades penales si el delegado del gobierno no ordena el desalojo de la plaza.
4: Ahí media estaremos en Sol otra vez, donde se refuerza la seguridad de cara al viernes y donde los manifestantes convocados por el sindicato de inquilinas van a mantener su protesta. Pata política y pata social. Y un dato, según el CIS, más del 80% de los españoles creen que el acceso a la vivienda no va a mejorar, al menos a corto plazo. 2 y 3. En esta hora 14 hablaremos del informe de Amnistía sobre las presuntas torturas sufridas por los migrantes en Ceuta por parte de militares españoles, denuncias muy graves que se soportan además con vídeos y otros documentos aportados durante estas semanas por las ONGs y que ahora sí ha llevado al gobierno a trasladar todo el contenido del mismo ante la Fiscalía. Esteban Beltrán, presidente de Amnistía Internacional, esta mañana en Hoy por Hoy.
10: No sabemos si es una orden o no, pero desde luego no son versos sueltos porque de las 65 personas que hemos entrevistado, 22 relatan, es decir, casi un tercio de todos los testimonios recabados por Amnistía hablan de este tipo de malos tratos, de trato cruel, inhumano y degradante y en algunos casos de torturas.
4: Torturas en Ceuta. 2 meses se cumplen hoy de la llegada, de la entrada de los migrantes allí en la ciudad autónoma. Hoy ha declarado, por cierto, en la Audiencia Nacional el presidente ceutí. Además, a esta hora en directo, rueda de prensa conjunta de Pedro Sánchez y Macron en Moncloa, visita del presidente francés después de la polémica, después de que el PP bloqueara ayer en el Senado el tratado de amistad con Francia. ¿Qué están diciendo? Pablo Morán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: Buenas tardes. Está ensalzando Macron la relación bilateral de España y Francia después de la intervención de Sánchez en la que ha pedido disculpas públicas por ese rechazo al tratado de amistad con España en el Senado con los votos de PP y Vox.
12: Disculparme por el voto negativo que ayer sufrió el tratado de amistad entre España y Francia en el Senado, pero como bien dijiste ayer, trasladarte la confianza.
11: Sánchez insiste en mantener su confianza en que las Cortes aprobaran este tratado de amistad cuyo bloqueo ha provocado un malestar que Francia lleva semanas trasladando a través de sus canales diplomáticos, pendientes ahora de las referencias que Macron pueda hacer a ese bloqueo.
4: Y más cosas.
3: Hora 14, con Javier Casal.
4: Y con Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
13: Muy buenas. Las hipotecas vuelven a subir. Por primera vez en 2 años, el Euribor supera el 2% y lo hace holgadamente. Para una hipoteca media va a suponer un desembolso de algo más de 1.000 euros al año. Y la sorpresa nos la ha dado el cine español, que ha elegido Pamplona como sede de la gala de los premios Goya 2027. Hasta ahora, lo más al norte que habían llegado era Valladolid. Esa gala tendrá lugar el próximo 6 de febrero.
4: El tiempo. Ahora sí que el otoño nos enseña la patita. Jordi Carbó.
14: Como ha pasado durante la mañana, a lo largo de la tarde el cielo se mostrará cambiante en todo el país, con momentos de nubes abundantes. En general, solo dejarán ratos breves de lluvia débil, algún chubasco más significativo en el Cantábrico más oriental, igualmente con muchos momentos de sol. Eso es lo que va a mantener las temperaturas altas para las fechas, máximas de 25 a 30 grados. Solo en el Cantábrico y noroeste de la península, el ambiente durante la tarde se notará fresco. Y cuidado, porque mañana volverán las tormentas de carácter violento cerca del Mediterráneo.
4: Tenemos de todo. Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en la realización. Son las 2 de la tarde y 6 minutos.
3: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
15: Els acampats a Plaça Catalunya mantenen la protesta com a mínim fins després que el Congrés voti els 2 decrets d'habitatge.
16: De moment tenim clar que fins divendres, perquè fins divendres no sabem ni tan sols si s'haurà aprovat això o no, ens quedem i després ja ho decidirem entre tots.
15: Al Parlament, tota l'oposició considera insuficient les mesures del govern espanyol i també les del govern de Salvador Illa.
17: Protegir els vulnerables, sí. Fer-ho a costa dels petits propietaris, no.
18: Que deixe de dir que som els que més fem en matèria d'habitatge, perquè no sé amb qui s'està comparant. Amb Ayuso, amb Moreno Bonilla.
19: Són precisament les seves polítiques les que han provocat que s'hagi incrementat un 40% el preu del lloguer.
15: Junts per Catalunya proposa al Parlament reprovar a Salvador Illa. De moment, Esquerra és l'únic partit que ha dit que no s'hi sumarà. Un 45% més de tirotejos a Catalunya en l'últim any, un cada 3 dies. Per això el govern vol endurir el codi penal, fins a 4 anys de presó per tenir una arma de foc.
20: Que la normativa vigent al nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença i vici d'arma.
15: Es vol que primer s'aprovi el Parlament per després dur-ho al Congrés dels Diputats. Gairebé 500 persones han demanat l'eutanàsia a Catalunya el darrer any. Això és una persona, més d'una persona al dia, la majoria amb càncer o malalties neurològiques. Des que algú la sol·licita fins que pot tenir una mort digna, passen de mitjana menys de 2 mesos. Es disparen els atacs de ratpenats a humans a Catalunya. N'hi ha hagut 86 en el que portem d'any. El motiu?
21: Que amb la calor hi ha hagut més proliferació de mosquits i que, bueno, pues els ratpenats hagin ampliat l'àrea de cerca que normalment tenen en busca de menjar i que hagin estat més presents a lo llarg del territori.
15: La ràbia està erradicada a Catalunya, però amb mamífers terrestres, i com que els ratpenats volen, a les persones a qui han mossegat, Salut els ha posat el tractament de la malaltia per precaució. Tot això en aquest dimecres en què en l'àmbit musical hi ha gran anunci dels Gossos.
22: Corren, corren pels carrers, corren, paraules que no s'esborren, imatges que no se'n van.
15: Gossos celebren la seva gira de retorn per celebrar els 20 anys d'aquesta cançó de Corren. Començarà el 30 d'abril en un doble concert a les escales de la Catedral de Girona. Les entrades a la venda aquesta tarda a les 7 al web del Festival Estrenes. Avui, que és últim dia de setembre i últim dia de treva, abans que demà tornin els avisos per pluges intenses. Jordi Carbó.
14: Fins demà no esperem noves tempestes de caràcter violent aquí a Catalunya. Afectarien sobretot el Prepirineu, Catalunya Central i el sud de Tarragona. De moment, aquesta tarda, com ha passat durant el matí, cel canviant. Moments de núvols abundants, que tan sols deixaran algunes gotellades tot just per mullar el terra. També estones de sol o de ressol. Al Pirineu, durant la tarda, els núvols podran créixer amb més ganes i donar lloc a algun xàfec, però poc significatiu, acumularà poca aigua. I els moments de sol mantindran la temperatura alta com els darrers dies, màximes en el conjunt de Catalunya de 25 a 30 graus, amb sensació d'aixafogor. I demà, com dèiem, a la tarda, sobretot, tempestes de caràcter violent que aguantarien fins ben entrada la matinada de divendres.
15: A la tècnica Víctor Valero, a la producció l'Andrea Villòria, des d'ara i fins als quarts expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
3: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bufill.
15: Què tal? Bona tarda. L'actualitat és ara mateix en directe en dos punts. Primer al Parlament, el segon a Plaça Catalunya. Al Parlament hi continua el debat de política general, on cap partit de l'oposició compra les mesures d'habitatge anunciades pel president Salvador Illa. I a la Plaça Catalunya, al centre de Barcelona, els joves acampats des d'ahir al vespre estan indignats amb el govern espanyol i amb la seva manera d'intentar aprovar els decrets, el decret Mari Carmen. Ja anuncien que, com a mínim fins dissabte, allà es queden.
0: Jo sóc pare de tres fills, elles també vindran en algun moment de la nit i seran aquí amb nosaltres, clar, clar que sí.
1: Gent estudiant, treballadora que acampa.
2: Considero que hasta que no se bajen los alquileres, hasta que no podamos prohibir los desahucios, etcétera, hasta que no se pare en seco esta situación, no podemos permitir que siga así, porque si no volveremos a empezar la rueda.
15: L'Oriol Soler és al centre d'aquesta Plaça Catalunya. Què tal, Uri?
23: Què tal, Joan? Bona tarda.
15: Ara mateix, no sé quantes tendes hi han, perquè ahir, al vespre, n'hi havia una desena.
23: Sí, doncs ara ja n'acabo de comptar una cinquantena, ben bona, 53 per ser exactes. Cada cop va arribar més gent. És veritat que la plaça no està a punt de desbordar. Aquella imatge que recordem tots del 15M no és la mateixa, però sí que va arribant a poc a poc, gent amb comptagotes. Ara és l'hora de dinar, s'ha fet una rotllana al centre d'aquesta rotllana de tendes, hi ha gent que està doncs, agafant truites precuinades, gent que està fent entrepans, i això doncs, tot plegat aquí a Plaça Catalunya es creua també doncs, amb els turistes despistats que s'ho miren doncs, amb curiositat o de reull o que passen directament de llarg. Com deies, el que ens diuen és que no estan gens satisfets ni amb el decret Mari Carmen aprovat ahir a Moncloa ni tampoc amb les propostes que han sentit del president Salvador Illa al debat de política general. L'Helena, per exemple, és una a les acampades.
24: A determinades famílies segur que els hi va molt bé i benvingut en aquest sentit, però que el problema central de l'habitatge no l'aborda per res. Vull dir que n'hi ha molta gent que queda totalment exclosa d'això, que l'accés a l'habitatge continua sent un drama perquè no es pot accedir.
23: I més enllà de l'acampada d'aquí, de Plaça Catalunya, l'última hora, Joan, que tenim és que el sindicat de llogateres donarà suport a aquesta acampada, però ha dit que no s'hi sumarà de forma activa per respectar una mica el que ha estat una iniciativa espontània. Sí que convoquen demà dijous a les 8 del vespre una cassolada davant de tots els ajuntaments de Catalunya. I també ha dit que sí que se sumaran activament a la manifestació que ja hi havia convocada per aquest proper dissabte a les 7 de la tarda a l'Hospitalet de Llobregat en memòria de l'Olga.
15: L'Olga, la dona que es va suïcidar fa poques setmanes, que els seus amics i familiars van denunciar el seu cas pocs dies abans que es produís a Madrid el desnonament de la Mari Carmen.
25: Aquesta mort és conseqüència directa del procés de despossessió i de maltractament al qual bancs, fons voltors i administracions havien sotmès a la nostra amiga, mare, veïna i companya.
15: Uri, recordem que a l'Olga se la va fer fora un cop va decaure el decret que prohibia justament els desnonaments a famílies vulnerables.
23: Sí, a més, ahir precisament explicàvem aquí a la SER que a Barcelona l'any passat va activar un cop cada tres dies el protocol de prevenció del suïcidi a través de la seva unitat antidesnonament, que és un grup de professionals que fa tasques de mediació en casos que són doncs, especialment delicats. I avui hem parlat a l'Aquí Catalunya amb el coordinador del Pla de Prevenció del Suïcidi, el doctor Diego Palau, que ha advertit que l'estrès extrem que comporta un desnonament és un factor de risc clar i assegura que es podrien evitar situacions d'autolesions amb alternatives clares per la gent que perd la seva llar.
26: Poder oferir alternatives habitacionals podria ajudar a reduir la intensitat de l'estrès, etc., i reduir el risc de suïcidi en el cas de que hi hagi aquest risc.
23: I com deia Joan, arran del cas de l'Olga, aquesta dona de 54 anys, tenia dues criatures, una d'elles menor d'edat, es va treure la vida 5 mesos després de ser desnonada. Igual que a Madrid hi ha hagut el cas Mari Carmen i ja s'ha convertit doncs, en un símbol, una institució, la voluntat dels moviments socials en defensa de l'habitatge és que l'Olga sigui aquest símbol aquí a Catalunya.
15: Des de la plaça Catalunya, Oriol Soler, moltes gràcies, que vagi bé.
23: Gràcies a vosaltres.
15: Els moviments de l'habitatge avui també han volgut denunciar que l'administració també està desnonant a famílies de pisos públics. Hi ha hagut una vintena d'activistes entrant a la seu de l'Institut Municipal d'Habitatge de Barcelona. Reclamen a l'Ajuntament de la capital catalana que freni els desnonaments a quatre famílies vulnerables de Nou Barris que han ocupat pisos municipals buits pel Valero.
27: Sí, des de la Confederació Sindical critiquen que la nova regulació d'habitatge se centra molt en el mercat privat, però ells volen també posar el focus en els pisos públics i les seves condicions. Exigeixen que no hi hagi pujades de preu del lloguer, que l'Ajuntament faci un manteniment adequat dels immobles i arregli els desperfectes, i també que regularitzi la situació de persones vulnerables que viuen a pisos municipals locals, concretament a 9 barris, que estaven buits.
5: Exigir una reunió per aturar aquest desnonament del dia 7. És a dir, que la setmana que ve no facin fora aquesta família, però que tampoc facin fora durant els propers mesos en aquestes altres tres que sabem que tenen data i que parin de desnonar famílies vulnerables en pisos públics.
27: És Marta Espriu, portaveu, que ha demanat poder crear una taula de negociació permanent entre la Confederació i l'IMAP, que gestiona al voltant d'11.000 pisos a Barcelona.
6: Catalunya diu no a l'especulació. Diem no a aquells que mai en tenen prou. A Catalunya, aquests no hi tenen lloc. Ja saben on han d'anar. Aquí, no.
15: El president Salvador Illa anunciava tres mesures sobre habitatge en el debat de política general que començava ahir a la tarda al Parlament. La primera és que la Generalitat compri a mitges un pis en el cas de majors de 40 anys que no tenen prou diners per pagar l'entrada de la hipoteca. Serà una propietat compartida durant 50 anys.
6: I podran viure durant un període llarg, de 40 o 50 anys com a propietaris, amb seguretat sense dependre del lloguer. La compra conjunta en el Codi Civil Català no ha de ser conjunta des del primer moment. Pot ser una compra conjunta que en un període de 40 o 50 anys sigui propietat d'un dels compradors i a la fi d'aquest període propietat de l'altre comprador.
15: Altre anunci, s'amplien els préstecs per hipoteques als joves de 18 a 40 anys i es crea un nou fons d'emergència de 25 milions d'euros de moment per comprar pisos en casos extrems on la propietat no vol negociar i l'administració compraria aquests pisos, per tant, per evitar casos com el de la Mari Carmen. Cal recordar, però, que moltes de les mesures que apareixen al decret d'habitatge de Pedro Sánchez en aquests dos decrets ja fa temps que estan en vigor a Catalunya.
27: Per exemple, la congelació de preus que a Catalunya s'aplica des del març del 24. És la primera comunitat que va aprofitar la llei d'habitatge estatal per crear zones tensionades i regular lloguers. Respecte a fa dos anys, els municipis on hi ha topall, els contractes nous es firmen un 1,3% més barats. En canvi, on no n'hi ha, són un 9,5% més cars. Catalunya també ha estat pionera tapant el forat dels lloguers de temporada i d'habitacions que quedaven fora del topall i també plantejant una llei per prohibir la compra especulativa, un text que tenia el suport del govern, els comuns, Esquerra i la CUP i que ara s'està retocant arran d'un informe desfavorable del Consell de Garanties Estatutàries. Finalment, a Catalunya ja s'apliquen deduccions al tram autonòmic de l'IRPF pels llogaters joves o de rendes baixes i des de fa un any el govern també dona préstecs a interès zero perquè els joves puguin pagar l'entrada d'un pis.
15: Sobre els dos decrets que es votaran divendres al Congrés, Esquerra ja ha dit que hi votarà a favor. El dubte és què farà Junts. Això deia avui a la sessió de control la diputada juntaire Marta Madrenas.
7: Estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant. Acabar legislant així, a correcuita, amb un govern dividit i sense explicar ni què han aprovat, és absolutament inadmissible. Senyora ministra, si el caos que hi vam veure en aquella roda de premsa s'ha traslladat als reials decrets, tenim un problema molt més greu que el seu cacau, no creu?
15: I el Parlament de Catalunya avui és el torn de l'oposició en el debat de política general. I anem en directe. Xavier Balló, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
15: Per insuficients o per massa intervencionistes, tots els partits han carregat contra les mesures d'habitatge dels dos governs socialistes, tant a la Generalitat com a Madrid.
8: L'oposició ha rebut amb escepticisme les propostes que va fer Illa en matèria d'habitatge, avisant que difícilment seran suficients ni cap solució general al problema. Especialment contundents han estat un dels socis, els comuns, que acusen el govern d'arrossegar els peus amb tots els acords que han fet fins ara i d'imposar moltes més multes als que intenten aturar desnonaments que els que incompleixen la llei d'habitatge. Jessica Albiach.
9: Multes a qui defensa el dret a l'habitatge, complaença amb qui fa frau i li fa la vida impossible a les llogateres. Té vostè una visió, com dir-ho, peculiar d'allò de qui la fa, la paga.
6: Es pot fer més amb habitatge? Digui'm en què. No em tanco a res.
8: A l'altre bàndol, el Partit Popular, que acusa els socialistes d'haver empitjorat la situació amb les seves receptes, Alejandro Fernández.
10: I ara s'ofereixen a pagar l'incendi amb benzina. És que han convertit Catalunya en líder en desnonaments i a la vegada en líder en ocupes. S'ha de ser molt crac per ser líder en totes dues classificacions.
8: Mentrestant, Esquerra i Junts també s'han pronunciat amb una vista posada als decrets de divendres al Congrés, Esquerra pressionant perquè s'aprovin i Junts advertint que no es pot carregar la lluita contra els desnonaments als petits propietaris.
15: De fet, Junts per Catalunya ha anunciat la seva intenció de reprovar el president Illa i el seu govern.
11: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. Tan incapaç de governar-la i tan poc disposat a defensar-la. És la primera vegada que es proposa reprovar un president.
6: Quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè en formava part, què vol que li digui? Una reprovació no sé com prendre-me, va.
15: Xavi, això es votarà demà. De moment només Esquerra ha dit que no. Què significa exactament una reprovació?
8: La primera reacció dels republicans ha sigut advertir que una reprovació del president no seria gaire útil. Ja sabeu que és una votació simbòlica per veure el suport parlamentari a la seva gestió. Veurem demà com acaben votant els dos socis, tenint en compte que des de fa setmanes i també avui han anat elevant el to crític amb el govern. Josep Maria Jové, advertit.
4: Perquè sense complir els acords signats, l'estabilitat que tant desitja trontollarà. Perquè se li acaba el temps. La legislatura a Madrid està pràcticament esgotada. Cal que exigeixi el seu company de partit, el senyor Pedro Sánchez, que compleixi amb Catalunya.
8: Esquerra comparteix un dels arguments de Junts, que Illa està massa pendent dels interessos del PSOE a l'hora de governar Catalunya. Illa ha seguit defensant que el país ha millorat en aquests dos anys i el PP l'acusa de falta de realisme.
12: Puc entendre perfectament que després d'inaugurar Eclipsi s'hagi perdut una mica el sentit de la realitat. Torni a la tierra llamando a Salvador, Salvador, por favor, vuelve entre nosotros.
8: El debat continuarà aquesta tarda amb la intervenció de la resta de grups de l'oposició i culminarà demà amb les votacions de totes les propostes.
15: Hi ha hagut un altre anunci del president per frenar un dels grans problemes de seguretat a Catalunya, els tirotejos.
13: Forçar la resposta penal davant de la tenència i visita d'armes per adaptar el Codi Penal espanyol la realitat actual.
15: Endurir el codi penal per qui tingui armes blanques o de foc. S'augmenten les penes fins a 4 anys de presó, bàsicament per garantir que qui tingui una pistola acabi entre reixes. Això depèn del govern espanyol, així que el que es vol fer és que el Parlament aprovi una proposició de llei perquè després s'acabi validant al Congrés dels Diputats. Andrea Villòria.
16: Exacte, el govern ha estat comparant la situació amb països veïns com Itàlia, França, Alemanya o Portugal, on dur una pistola es castiguen fins a 5 anys de presó, molt per sobre del nostre codi penal, com apuntava el president Salvador Illa.
13: La normativa vigent al nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades.
16: I és que actualment a Espanya les penes van d'1 a 3 anys i en la immensa majoria de casos no impliquen l'ingrés a presó, com lamentava l'exdirector dels Mossos fa uns mesos quan el govern va començar a estudiar aquest tema.
17: Una persona portar un arma de foc li surt bastant gratis.
16: Per això, la proposta definitiva que fan ara és endurir les penes amb 2 anys de presó de mínim i 4 de màxim perquè sí o sí s'hagi d'entrar a presó, fins i tot si no es dispara. Només exhibir en un lloc públic una pistola o una arma prohibida i atenció, perquè això implica també navalles automàtiques o punyals de doble fil, pot comportar de 3 a 4 anys de presó i, per tant, ingrés segur a un centre penitenciari si la normativa acaba tirant endavant. La proposta està ja redactada, ara registrarà al Parlament perquè els grups diguin la seva. Fonts del govern confien que la cambra pugui aprovar-la a l'octubre per enviar-ho de seguida al Congrés.
15: Tot té un objectiu, reduir els tirotejos a Catalunya, que han anat a més, a molt més. De fet, Andrea, d'un any per l'altre, un 45% més de tirotejos.
16: Sí, en aquest primer mig any els Mossos han registrat 68 tirotejos o incidents amb trets. Són un cada 2 o 3 dies, un 45% més que l'any passat. De moment, aquests tirotejos han causat ja 6 morts, 27 persones ferides i més de 450 troballes balístiques, és a dir, beines que els Mossos han recollit a l'escenari dels trets. La policia també ha decomissat un 15% més d'armes que l'any passat. En total, 179, amb el que portem d'any, de mitjana una arma de foc cada dia. I més de la meitat, un 60%, són armes curtes, és a dir, pistoles, que són més fàcils d'amagar i estan més vinculades a una delinqüència professional que no pas el que era habitual anys enrere, bàsicament escopetes de caça.
15: 2 minuts i us expliquem totes les dades sobre eutanàsia a Catalunya, quantes persones l'han demanada i per què, i sobretot quant de temps han d'esperar per poder rebre aquestes persones una mort digna.
18: Ràdio Ser, Principat d'Andorra.
19: Escaldenques i escaldencs, el diumenge 4 d'octubre a Caldea celebrem el vostre dia. Veniu i gaudiu d'un bany en aigües termals, un còctel i un petit most al ritme de la música d'un DJ. Recolliu abans la vostra entrada al servei de tràmits del Comú d'Escaldes Engordany. Us hi esperem.
20: Quina sort, quina sort, quina sort. Quina sort tenir-te a prop.
28: Cadena SER i SER Catalunya. Quina sort.

0: Hora 14, amb Joan Bofill.
1: Són les 2:23. En el darrer any, gairebé 500 persones han demanat l'eutanàsia a Catalunya. La majoria, persones grans amb càncer o malalties neurològiques. Avui hem conegut l'informe de totes les sol·licituds de mort digna l'any passat, que també conclou que tot el procés de mitjana es resol en menys de 2 mesos.
2: Sí, de mitjana les peticions d'eutanàsia es van resoldre i aplicar en 50 dies. La van demanar 499 persones l'any passat, el que suposa més d'una petició de mort digna al dia, 10 per setmana. La immensa majoria ho fan conscients i un 7% perquè ho havien deixat escrit al document de voluntats anticipades o al testament vital. La primera causa, en més d'un terç dels casos, és per malalties oncològiques, seguides amb una de cada 4 que tenen patologies neurològiques, com per exemple l'ELA, l'esclerosi múltiple, l'Alzheimer o el Parkinson. També hi ha qui ho demana per problemes de salut mental, demències greus o problemes cardíacs. El perfil és bastant paritari, 52% dones, 48% homes, amb uns 73-74 anys de mitjana.
1: Repassem més notícies. L'Audiència de Lleida ha condemnat un home de 93 anys per agredir sexualment una dona amb discapacitat a Juneda. Aquesta havia reconegut els fets i ha acceptat una pena de 2 anys de presó, Mercè Marc.
3: Segons la sentència, van ser tocaments de caràcter sexual que el padrí va fer el 17 de desembre d'ara fa 4 anys, a tocar dels 90 anys, quan va coincidir amb la víctima en un bar del municipi i després va acompanyar-la fins a l'estació de trens. El processat ha reconegut aquests tocaments en una vista de conformitat a l'audiència arran d'un acord entre la defensa, una fundació social que exercia d'acusació, i la fiscalia, que inicialment demanava 5 anys. S'ha dictat la sentència de veu i les parts han confirmat que no la recorreran, per tant, és ferma. En aquest cas, com que l'home no té antecedents i la condemna és d'un màxim de 2 anys de presó, el tribunal sol suspendre l'execució de la pena, amb la qual cosa el condemnat evitaria la presó, però sí que hauria de pagar una indemnització de 6.000 euros a la víctima.
1: Troben una persona morta dins un vehicle submergit en una séquia de Torres de Segre, al Segrià. Tot apunta que es tracta d'un veí de Soses d'uns 40 anys que havia desaparegut. Apunta la investigació que va tenir un accident.
4: La víctima era a l'interior d'un vehicle que havia volcat i quedat submergit en una séquia de Torres de Segre. Segons han confirmat els Mossos, el vehicle el va trobar aquest dimarts un vigilant municipal que va alertar els serveis d'emergències. Els bombers van confirmar que a l'interior hi havia un cos sense vida que més tard va ser retirat per agents de la unitat subaquàtica dels Mossos. La principal hipòtesi de la policia és que l'ocupant del vehicle és un veí de Soses d'uns 40 anys, del qual se n'havia denunciat la desaparició a principis de setembre, que hauria patit una sortida de via i caigut dins la séquia amb el vehicle volcat. L'aigua cobria gairebé tot el turisme i els canyars impedien veure'l des del camí.
1: Demà, aniversari de l'1 d'octubre, declaren els policies acusats de buidar un ull a Roger Espanyol al judici contra ells. Avui ha estat el torn de les proves audiovisuals i pericials que són claus per provar qui va disparar Roger Espanyol i si ho va fer com a represàlia. Seguint aquest judici, l'Audiència de Barcelona hi tenim Martí Oliver i Martí, entre d'altres, avui han declarat els Mossos que van aconseguir identificar l'escopeter acusat.
5: Els agents han ratificat aquesta identificació, han explicat l'anàlisi del material audiovisual del moment dels fets i veuen almenys 3 trets fets a 15 metres de distància i a preguntes de fiscalitat que li han precisat 2 detalls. L'escopeter va disparar amb un camp de visió reduït i el tret no va ser directament contra Espanyol.
6: El arma està inclinada, que no està apuntando directamente a la persona. Y rebota en el suelo.
5: Recordem que a parer de les acusacions el tret es va fer amb intencionalitat de ferir Espanyol i que això aniria més enllà d'una imprudència i, per tant, en cas de condemna no es podria amnistiar. Ara mateix estan declarant els perits de balística que han d'avaluar la trajectòria de la bala i, entre d'altres, si es va disparar respectant els protocols.
1: Atenció, perquè els atacs a ratpenats a humans s'han disparat aquest any a Catalunya. Fins al 12 d'agost, Salut Pública n'ha registrat 86, un 23% més que durant tot l'any 25. El perill és que si ens mosseu un ratpenat hi podria haver risc de contraure ràbia, que és una malaltia mortal, Susana Ruiz.
7: Els científics estan analitzant les circumstàncies dels atacs per determinar les possibles causes d'aquest augment de casos. Els atacs són més freqüents durant el període estiuenc i una de les raons amb què treballen és que la calorada que ha fet aquest any hi hagi influït. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància de Salut Pública.
8: Que amb la calor hi ha hagut més proliferació de mosquits i que bueno, pues els ratpenats hagin ampliat l'àrea de cerca que normalment tenen en busca de menjar i que hagin bueno, pues, diguem-ne, estat més presents a lo llarg del territori.
7: A banda dels 86 atacs de ratpenats, en el mateix període a Catalunya s'han registrat un centenar llarg més de casos provocats per altres animals.
1: Com que Catalunya és territori lliure de ràbia terrestre, tot i que els ratpenats són mamífers voladors, quan algú l'ha mossegat, la majoria de persones atacades se'ls ha posat el tractament, per si de cas.
7: La ràbia és una malaltia infecciosa molt greu, amb una mortalitat del 100%. Per això, en cas de mossegades sospitoses, s'aplica el tractament, tot i que no se sàpiga si la persona ha contret o no el virus.
8: La possibilitat és molt, molt, molt baixa, però en epidemiologia sempre diem que una possibilitat molt baixa que et passi una cosa greu és una possibilitat a tenir en compte. Llavors, encara que sigui molt, molt poc probable, doncs hem d'activar efectivament tot un circuit.
7: Salut Pública aconsella que no es toquin animals salvatges mai, per molt irresistibles que siguin, especialment en zones com el sud-est asiàtic, Àfrica o l'Amèrica Llatina, on sí que hi ha ràbia. Es recomana la vacuna antiràbica com a mesura de prevenció a determinades persones que viatgen a aquests destins.
1: Esport, Rafinha ja torna a Barcelona. Nil Sula, bona tarda.
9: Què tal, Joan? Molt bona tarda. Així és, Rafinha està ja de tornada a Barcelona. De fet, està previst que arribi entre aquesta nit i matinada i que demà passi noves proves mèdiques amb els serveis mèdics del Barça. Les primeres exploracions que se li van fer encara a Austràlia amb la selecció brasilera, es va confirmar que té un petit edema en la part posterior de la seva cuixa dreta. En el Barça hi ha molta precaució, perquè evidentment és la zona on ja s'ha vist afectat Rafinha a les dues últimes lesions, que precisament es va fer en Brasil. Rafinha va demanar el canvi al descans. Sembla que aquestes molèsties no aniran a més i que fins i tot podria arribar pel partit contra el Getafe del proper dissabte 10 d'octubre, que jugarà al Barça. Rafinha avui arriba a Barcelona, demà més proves mèdiques, però sembla que ha estalviat el pitjor i que no hi haurà una lesió.
0: Hora 14. El Láser. Con Javier Casal.
10: 2:30, 1:30 en Canarias. No solo Isabel Díaz Ayuso quiere que se levante la acampada de la Puerta del Sol. Almeida, el alcalde de la capital, ha remitido un documento a la delegación del gobierno en Madrid para que tome medidas contra esta movilización. Dice el alcalde que en esa acampada se han encontrado cuchillos, adoquines, hornillos, supongo que tienen que cocinar. Almeida, que ha dudado de los fines pacíficos de esta concentración.
11: No son manifestantes pacíficos, no es una mera acampada por la vivienda, se está transformando en algo completamente distinto en su caso, e insisto, adoquines, cuchillos de grandes dimensiones, hornillos, peleas, altercados, hay un peligro claro para el orden público y para la seguridad.
10: Almeida. Ya ocurrió en 2011 cuando Esperanza Aguirre era la presidenta de la comunidad y llamaba día sí, día también a Rubalcaba, entonces ministro del Interior, para que le quitara de allí a los manifestantes del 15M. Les molestaban. La historia se repite, pero lo cierto es que los manifestantes de Sol han demostrado hasta el momento muchísima contención, incluso cuando agitadores como Vito Quiles o los Endongo fueron allí a liarla, a buscar bronca, a buscar esa foto violenta que quizá alguien esté deseando que se produzca. Hoy, día de negociaciones políticas sobre los decretos de vivienda y de muchas preguntas sobre esos decretos. El primero ya publicado en el BOE desde esta mañana, que vamos a resolver enseguida, y sobre el futuro de esos decretos en la votación del próximo viernes en el Congreso de los Diputados, que está a pocos metros precisamente de esa acampada de Sol que cumple ya su cuarto día. Lidia Payo, ¿qué se dice ahí de las acusaciones de Almeida y de las intenciones de mantenerse mínimo hasta el viernes, coincidiendo con ese pleno extraordinario en el Congreso? Lidia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Los acampados niegan las declaraciones del alcalde de Madrid. Dicen que sería contraproducente porque saben que están en el punto de mira. Durante toda la mañana lo que sí hemos visto ha sido a gente haciendo turnos de limpieza, de organización, trayendo alimentos. De hecho, ahora mismo es la hora de la comida. Vemos a la gente con cubiertos de plástico y de madera y bajo una lona un grupo de la organización preparando comidas para todos.
13: Para hacer las comidas, yo aquí me encuentro pues en el puesto de comida vegana para hacer ensaladas, cortar pimientos y cebolla, o sea que para nada son para causar daño ni aquí dentro ni fuera.
14: Lo puedo corroborar como compañero que está ahora mismo con el cuchillo en la mano cortando un bloque de tofu ahumado.
12: Cuchillos para cortar alimentos. Ahora mismo se han animado a corear cánticos y consignas justo enfrente de la Real Sede de Correos, sede del gobierno de Ayuso. Tienen como fecha clave el viernes, desde luego, pero esos ultimátums de las administraciones madrileñas de desalojo no les preocupan. No creen que en las próximas horas puedan borrar lo que parece ya una ciudad en el kilómetro cero de Madrid. Y una de las imágenes del día, Casal, son los grupos de turistas que se hacen fotos con la estatua del oso y el madroño, que está ahora mismo cubierta con banderas, carteles reivindicativos y hasta una pintada en contra de Ayuso.
10: Esa es la foto en Sol. Se va a reforzar la seguridad en toda la zona, especialmente el mismo día de la votación, el viernes, porque recordemos, está prohibido manifestarse a las puertas del Congreso cuando se celebra una sesión. Lo último que tenemos, la comparecencia conjunta de Macron con Pedro Sánchez en la Moncloa. Pedro Sánchez, sobre los decretos de vivienda, acaba de hablar. El presidente del gobierno se muestra bastante optimista.
15: Aprobamos los reales decretos ley en el Congreso, en el Consejo de Ministros para aprobarlos en las Cortes Generales. Usted ya me está diciendo que me ponga en el peor de los escenarios. Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
10: Optimismo en las palabras de Pedro Sánchez. De cara a esa votación tenemos una certeza, solo una certeza hasta ahora, que Feijóo y todo el Partido Popular van a votar que no.
16: Que no cuenten conmigo para estafar a nadie. Las propuestas de vivienda del Partido Popular son conocidas, las llevamos haciendo y reiterando durante años. Necesitamos 1 millón de viviendas, necesitamos un paquete tributario para los jóvenes de nuestro país, reduciendo un 60% los impuestos, con aval público al 100% para que puedan comprar una vivienda.
10: A partir de aquí, pues es bastante complicado saber qué va a ocurrir. Sabemos, por ejemplo, que Esquerra va a votar a favor de los dos decretos, aunque no le haya gustado que se haya troceado el texto. Podemos asume que el primer decreto puede salir adelante, no desvela el sentido de su voto, pero su voto es clave para que salga adelante con su voto afirmativo o con una abstención. Esta es Belarra esta mañana en la SER.
17: Y el gobierno

0: Cadena Ser.
1: Ja ho diuen, de mica en mica s'omple la pica. Per a cada situació et saps un refrany. Però saps també que quan compres un producte nou té una garantia mínima de 3 anys per possibles defectes de fabricació? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com els refranys que fas servir cada dia. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: No és només un reality.
3: A què hem vingut aquí?
4: A guanyar!
2: Tampoc una cursa més. És la travessa que posarà els nostres vips al límit.
5: Vaig al límit amb tu.
6: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols. En exclusiva a la plataforma 3CAT.
7: Hace 25 años nacía Data Planning, una agencia de medios basada en la proximidad, la profesionalidad y la pasión por el trabajo bien hecho. Data Planning, 25 años conectando marcas y audiencias. ¿Quieres que te ayudemos a acelerar los resultados de tu empresa? Data Planning, 25 años impulsando las marcas hacia el éxito. ¿Nos vemos? Data Planning.
8: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
9: Ens ocupem a les millors taules del món.
10: En aquesta terra protegim i acollim.
11: Fem barri i fem pinya.
12: I fem i deixem de ser.
13: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
14: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
15: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.

0: Molt bona tarda. El govern contrarresta la mesura que va adoptar ahir el govern espanyol i també aplica una rebaixa en els hidrocarburs. Ho explicarem durant el programa del Balcó. Abans, per això, com sempre, comencem amb la informació dels serveis, donant pas a la informació meteorològica.
1: El temps, patrocinat per Assegur, sempre al teu costat.
0: Jordi Carbó, molt bona tarda.
2: Bona tarda. Demà el temps serà molt semblant al d'avui, l'estat del cel canviant, en els moments de núvols pluja però poca i temperatures altes per les dates. Avui hem arribat a valors màxims de 22-23 graus, per exemple, a Andorra la Vella, i aquesta nit a poc baixarà la temperatura mínima, a Andorra la Vella també, al voltant dels 13 graus, i les màximes tornaran a superar lleugerament els 20, amb estones de sol, sobretot al matí i al migdia, més núvols durant la tarda, quan cauran alguns xàfecs que, com avui, poca aigua acumularan. Divendres tindrem més estones de sol, però ambient més fresc, la pluja podria tornar a guanyar protagonisme el cap de setmana.
3: No cal córrer grans aventures per aconseguir un tresor, perquè qui té un amic en té un, sense anar més lluny. Si ets client de Segur, recomanar-nos als teus amics té premi, un tresor. Com? T'hem enviat un codi, reenvia'l a qualsevol dels teus amics. I si ens diu el codi al contractar la seva assegurança, 30 euros tant per a tu com per al teu amic. I és acumulable. Recorda, amb Assegur, qui té un amic té un tresor. Si vols saber més, informa-te'n a assegur.com o trucant al 876-555.

0: Ricard Rovirosa, què tal? Molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
2: El govern amplia els ajuts als combustibles i recupera aquells que van destinats a la benzina. La decisió que va adoptar ahir el Consell de Ministres espanyol. En aquest mateix sentit, ha tingut ja una resposta ràpida des d'Andorra. El ministre de Finances, Ramon Lladós, ha anunciat una reducció de l'impost sobre els hidrocarburs amb deduccions per als operadors privats que són amb qui han compartit la mesura.
1: D'aquesta manera, igual que a Espanya, l'ajuda caurà més a més fins a final d'any, però comença amb 15 cèntims per litre de gasolina. Oil i recupera el de la gasolina amb 20 cèntims al litre. El novembre reduirà a 8 cèntims pel gasoil i a 13 per la benzina, mentre que al desembre el gasoil ja no en tindrà cap i es mantindrà una bonificació de 6 cèntims al litre per la benzina. Lladós assegura que no reprodueixen les mesures d'Espanya, sinó que l'adapten a la realitat nacional.
3: No és la nostra voluntat replicar el que facin els altres països, sinó adaptar la competitivitat dels nostres operadors al que passi al mercat internacional. I això et permet més flexibilitat, anar veient com evoluciona. És veritat que és una mica més, jo diria, de feina administrativa i legal de tramitació, però és molt més eficient des del punt de vista d'ajustar bé la competitivitat i els preus i el marge que hi deixen els operadors i els impostos que hi deixen govern. Et permet ser molt més fi d'aquesta manera que no escriure una regla genèrica que no saps mai quan acabarà.
1: Per altra banda, el ministre de Finances ha explicat els detalls de l'operació d'emissió de deute públic sostenible de 500 milions d'euros amb un termini de 3 anys i un cupó del 3,87%. El motiu és perquè el febrer de l'any vinent venç la que van impulsar ara fa 5 anys i els ha permès constatar l'interès que genera el país, perquè dels 500 milions proposats han rebut demandes per valor de 1.200 milions d'euros. Diu Lladós que aquesta és la millor notícia perquè confirma la confiança que els inversors financers tenen amb Andorra.
3: És a dir, com perceben els inversors internacionals el deute andorrà és pràcticament igual a com perceben el risc que perceben el que perceben el risc del deute francès. Malauradament, França ha patit aquests últims anys un camí invers al d'Espanya, mentre que la posició financera d'Espanya és més sòlida i el mercat és percebuda com a millor, la de França ha recorregut el camí oposat. Doncs avui en dia Andorra situa pràcticament al mateix nivell de risc que França.
1: Han estat 57 inversions de 16 països diferents, entre els quals ha destacat especialment els 3 bancs andorrans, però també el Banc Europeu d'Inversions i la Comissió Europea.
2: Són les 7 i gairebé 25 minuts. Fem una pausa per la publicitat i tornem de seguida.
4: Escaldenques i escaldencs, el diumenge 4 d'octubre a Caldea celebrem el vostre dia. Veniu i gaudiu d'un bany en aigües termals, un còctel i un petit most al ritme de la música d'un DJ. Recolliu abans la vostra entrada al servei de tràmits del Comú d'Escaldes Engordany. Us hi esperem!
5: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
6: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons, mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
7: Forma part de la màgia de Disneyland París gràcies a Visa. Mickey, Buzz Lightyear, Capità Amèrica, Elsa i Olaf, tots els personatges de Disney, Pixar i Marvel t'esperen a Disneyland París. Fes servir la teva targeta Visa Morabank per participar en el sorteig de viatges a Disneyland París per a 4 persones amb vols, estada i entrades al parc per a 3 dies. El primer sorteig serà el 24 d'octubre. Consulta'n totes les condicions a morabank.ad. Viu la màgia de Disney amb la teva Visa Morabank. Morabank. Tens un banc.
8: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefónico.com, el suport que el teu negoci necessita.
9: Què vol dir realment compartir normes amb Europa? Andorra perdrà capacitat de decisió? En quins àmbits ja utilitzem normes de la Unió Europea? I què passarà amb les nostres especificitats? Preguntes que ens interessen i que requereixen respostes expertes. A l'espai Estirant el Fil d'Europa, dues persones convidades analitzen cada mes les qüestions que més interessen sobre l'acord d'associació. Cada primer dijous de mes, a partir de la una del migdia, a la Kia Andorra. Estirant el Fil d'Europa, amb el suport de la Secretaria d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea. Govern d'Andorra.
2: La policia a Rigar ha trobat sense vida l'home de 47 anys que havia desaparegut des de dissabte a Ordino.
1: Sí, el cos està localitzat aquesta tarda a la Massana. La desaparició es va activar dissabte a la nit quan la família va alertar la policia que no en tenia notícies des del migdia. El dispositiu de recerca ha mobilitzat durant aquests dies efectius de la policia, els bombers, la Creu Roja, els banders i la duana. Només avui, més de 70 efectius han pentinat diferents punts del país, especialment la zona entre la Gonarda, el Coll d'Ordino i el Boix de les Neres. La policia ha fet pública a les xarxes un missatge de condol als familiars i amics del difunt.
2: Canviant de qüestió en clau política, el Partit Socialdemòcrata i Demòcrates per Andorra flexibilitzaran els requisits per fer efectiu el reagrupament familiar. Les formacions han presentat les esmenes de la Llei Qualificada d'Immigració i des del Grup Parlamentari Socialdemòcrata plantegen un règim específic de reagrupament familiar per als professionals dels serveis essencials, especialment dels àmbits sanitari i educatiu, amb criteris econòmics adaptats, procediments simplificats i prioritaris i mesures per facilitar la seva incorporació i permanència. També introdueixen excepcions específiques per les víctimes de violència de gènere o domèstica.
1: Per la seva part, Demòcrates introdueix la figura del permís temporal que s'atorga per un projecte concret i que no podrà superar els 24 mesos. S'extingirà quan acabi l'activitat, serà improrrogable i el seu titular tampoc podrà sol·licitar una nova autorització fins que no hagi transcorregut el termini que s'establirà via reglament. En aquest cas, el ministre portaveu, Guillem Casal, ha detallat que el concepte serà molt similar al de la quota de temporada.
10: No és una alteració del sistema de quotes. No és un sistema de quotes que d'alguna manera hem alterat i que hem canviat, però en tot cas aquesta reflexió al voltant de cada quota per projectes i durada determinada ja té una base ja existent de funcionament, que és aquesta quota de temporada d'hivern i temporada d'estiu.
1: Altres esmenes van encaminades a flexibilitzar el reagrupament de sectors estratègics. D'aquesta manera s'introdueix una excepció en l'obligació d'acreditar suficients mitjans econòmics per als treballadors del sector sanitari, sociosanitari i educatiu. Finalment, no es retirarà el permís de treball a qui no hagi superat el primer curs de català, sempre que continuïn la seva formació i per supòsits excepcionals vinculats amb la mobilitat geogràfica que requereix l'activitat professional exercida.
2: Mentrestant, Andorra avança per ser el primer país del món que sigui plenament reserva de la biosfera. El govern ha presentat l'informe a la UNESCO per aconseguir aquest reconeixement. El ministre de Medi Ambient, Guillem Casal, ha explicat que normalment els països tenen espais protegits, però no ho són íntegrament i, per tant, si s'aconsegueix, avalaria el model que s'ha seguit per equilibrar la conservació dels valors naturals amb els culturals i el desenvolupament sostenible i la recerca.
1: El ministre ha recordat que aquest label no protegeix el territori com a tal, sinó que ho han fet les polítiques que han impulsat en els últims anys.
10: Per al govern, la candidatura representa una oportunitat per reforçar el posicionament internacional d'Andorra com a referent en sostenibilitat, en qualitat de vida i gestió responsable dels recursos naturals i m'atreviria a afegir també de sensibilització. Projectes com aquests, que no venen a protegir doncs, de manera concreta el territori, sí que venen a sensibilitzar i a coordinar.
1: Un dels últims esculls ha estat el fet d'haver salvat les reticències del comú d'Escaldes Engordany, però, segons ha explicat, la voluntat de totes les parts ha estat sempre que el projecte vagi cap endavant i, per això, ha avançat que, presumiblement, la cooperació aprovarà en aviat la carta de suport. Quan el calendari que se seguirà a partir d'ara queda en mans de l'UNESCO, però durant l'octubre hi haurà un període de revisió. A partir del desembre es podria obrir una fase d'avaluació que implicaria rebre alguna visita d'experts i fins i tot noves demandes d'informació. Posteriorment, encara sense data aproximada, es resoldrà el dossier.
2: Encara en clau política, Virtus ha qualificat de populisme barat el posicionament del Partit Socialdemòcrata i també de l'Institut Andorrà de les Dones sobre l'avortament. La formació lamenta que vulguin tirar pel dret en aquesta qüestió perquè diuen que posarà en risc el model institucional i generarà greus conseqüències per al país. En aquest punt defensen que cal seguir un procés de consens i de diàleg amb el Vaticà que eviti posar en risc el coprincipat i alhora no penalitzi, això sí, la dona que vol avortar. Admeten des de Virtus que cal mantenir oberta una via de diàleg, però sobretot el que cal és evitar, diuen, posicions que tensin la situació fins al punt de fer impossible qualsevol entesa. Asseguren que són sensibles amb les qüestions del segle XXI, on la societat espera una resposta adequada als temps, però també defuig de precipitacions, improvisacions, i aquí es quantillen de populisme barat. L'Observatori Social i de la Igualtat posarà l'accent en el biaix de gènere en les activitats familiars no remunerades.
1: Sí, el grup de sociologia d'Andorra Recerca i Innovació ha començat el treball de camp per recollir les dades que permetran elaborar aquest estudi que pretén conèixer com es distribueix l'ús del temps, especialment el de les activitats no remunerades entre els residents a partir de 16 anys i concretar quin biaix de gènere es produeix. Aquestes dades serviran també per completar l'índex d'igualtat de gènere. És la primera vegada que es fa una enquesta d'aquestes característiques i participaran unes 800 persones majors de 16 anys a qui preguntaran, entre altres qüestions, la quantitat d'hores que dediquen a proporcionar atenció als fills o a qualsevol altra persona, també per les dificultats que tenen a l'hora de conciliar la vida laboral amb la familiar i el temps que poden dedicar a les activitats socials i de lleure.
2: La campanya de donació de sang del Liceu Comte de Foix vol arribar a les 300 donacions. La iniciativa que impulsa la Creu Roja Andorrana ho fa en col·laboració amb aquest centre educatiu, amb el SAS i amb el grup CCA, se celebrarà els dies 13, 14 i 15 d'octubre.
1: És la quarta edició que es fa al centre i enguany arriba sota el lema La sang també escriu futurs. L'objectiu és apropar la donació als joves i fomentar que s'impliguin en aquest tipus d'iniciatives. El secretari general de la Creu Roja Andorrana, Joan Saurí, destaca precisament la importància d'inculcar aquesta cultura entre els més joves. Són declaracions a Ràdio Televisió d'Andorra.
11: Creiem que és fonamental i principal que la població jove andorrana vegi com funcionen totes aquestes coses i la necessitat d'ajudar en els altres, en aquest cas amb la sang, però que també això sigui extensible a tot el reste. Llavors, implicar la joventut crec que és fonamental, és el nostre futur.
1: La campanya es farà al Liceu Comte de Foix, Andorra la Vella, entre les 11 del matí, les 2 del migdia i de les 4 de la tarda a les 8 del vespre. Es podrà reservar cita prèvia, tot i que també s'acceptaran donants sense reserva. En la darrera edició, el novembre de l'any passat, es van recollir 311 donacions amb prop de 50 nous donants. Aquest 2026, la Creu Roja ja acumula 988 donacions i es marca l'objectiu d'arribar a les 1.500 abans d'acabar l'any.
2: I abans de passar a la informació esportiva, recuperem que els treballadors de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell van protestar ahir contra la direcció per les condicions laborals. Bona part de la plantilla va xiular el discurs de la directora Celine Mandicó durant l'acte inaugural del curs que es va fer ahir al vespre. Ricard.
1: A més, per fer encara més visible la protesta, es van aixecar i li van donar l'esquena. El motiu és el malestar que tenen perquè fa 3 anys que negocien un canvi col·lectiu, però no s'acaba de rubricar mai. Entre altres coses, exigeixen millores salarials, més personal, una millor distribució de la jornada laboral i també de la carrera professional. Per la seva part, Mandicó va assegurar que signaran el conveni a finals d'any o com a molt tard, a inicis del vinent. La directora de la Fundació no amaga que el malestar entre la plantilla s'ha incrementat en aquest inici de curs pels canvis que es van introduir en la dedicació horària d'un petit grup de professionals. Tot i així, manté que estan negociant per trobar-hi una solució.
12: Jo diria que s'han juntat dues coses. Per una banda, doncs, una certa tensió, perquè és veritat que s'ha enlentit tot aquest procés de la negociació col·lectiva, i aquí s'ha afegit una situació nova a principi de curs amb una adaptació del que és la dedicació horària. Tot això conflueix ara mateix i bé, jo mateixa, com tot el meu equip, treballarem per escoltar-los i per arribar a la millor solució i que aquests treballadors se sentin a gust treballant.
1: D'altra banda, va explicar que hi haurà canvis a la residència de l'Albó amb la creació d'una unitat de convivència específica per a persones amb discapacitat que puguin presentar problemes de salut mental o perfils més complexos.
2: I una quarantena de dones han participat en la primera trobada de dones referents organitzada per l'Institut Andorrà de les Dones per tal de fer xarxa. L'acte va reunir la majoria d'integrants que formen part de la base de dades de dones expertes en diversos àmbits. En el marc de la trobada es va reconèixer la tasca de la directora d'aquesta casa, Marisol Fuentes, i el programa Amb Veu de Dona. La SER i Andorra i l'Institut Andorrà de les Dones han signat un conveni de col·laboració enguany per nutrir-se d'aquesta expertesa.
13: Els esports, patrocinats per Financera d'Assegurances. Prevenir és assegurar-te.
2: Jesús Owono estarà actualitat mana, Rigar. Partit en directe de la selecció de futbol.
1: Sí, en joc l'amistós entre Lituània i Andorra. De moment, minut 80, per Andorra per 2-0. Recordem que es tracta del tercer partit d'aquesta finestra internacional. És un amistós que el seleccionador Coldo Álvarez de Ulate vol aprofitar per continuar fent proves i donar minuts a jugadors menys habituals de cara al pròxim partit oficial contra el Malta, que serà aquest diumenge a la Lliga de les Nacions.
2: I ara sí, Jesús Owono estarà disponible per al partit contra el Sabadell aquest dissabte.
1: Sí, el porter de Guinea Equatorial ja s'ha reincorporat als entrenaments de l'Andorra després de disputar els dos partits de classificació per a la Copa d'Àfrica amb la seva selecció. També hi arribarà Hugo López, que avui juga amb l'Espanya sub-20 i està previst que demà ja s'entreni amb l'equip. Qui no podrà ser-hi és Sneijder, que divendres disputa un partit amb les Filipines i serà baixa dissabte a la nova Creu Alta, l'últim partit a casa contra l'Sporting Carles Manso. Ja va apostar per Owono sota pals per davant de Pau López. I avui també ha parlat Nacho Quintana. El davanter destaca que la victòria a Granada ha donat més tranquil·litat al vestidor.
14: Sí, bueno...

0: El govern amplia els ajuts al combustible i recupera els que van destinats a la benzina. La decisió que va adoptar ahir el Consell de Ministres espanyol en aquest mateix sentit ha tingut una ràpida resposta des d'Andorra. Així, el ministre de Finances, Ramon Lladós, ha anunciat una reducció de l'impost sobre els hidrocarburs amb deduccions per als operadors privats, que és amb qui comparteixen la mesura. D'aquesta manera, igual que a Espanya, l'ajuda caurà més a més fins a final d'any, però comença amb 15 cèntims per litre de gasoil i recupera el de la gasolina amb 20 cèntims al litre. El novembre reduirà a 8 cèntims per gasoil i a 13 per la benzina, mentre que al desembre el gasoil ja no en tindrà cap i es mantindrà una bonificació de 6 cèntims al litre per la benzina. Lladós assegura que no reprodueixen les mesures d'Espanya, sinó que l'adapten a la realitat nacional.
1: Que tot es pot mesurar, però cal ser, i torno a insistir, eficient amb l'ús de recursos públics, perquè al final són diners de tothom que van destinats i s'han d'anar destinats a les persones i a les empreses que realment ho estan passant malament o ho poden arribar a passar malament. No generalitzar a tothom, perquè és molt poc eficient, perquè acabes ajudant no a qui més ho necessita, sinó a qui més gasta.
0: Per altra banda, el ministre de Finances ha explicat els detalls de l'operació d'emissió de deute públic sostenible de 500 milions d'euros amb un termini de 3 anys i un cupó del 3,87%. El motiu és perquè el febrer de l'any vinent venç la que van impulsar ara fa 5 anys i els ha permès constatar l'interès que genera el país, perquè dels 500 milions proposats han rebut demandes per valor de 1.200 milions d'euros. Diu Lladós que aquesta és la millor notícia perquè confirma la confiança que els inversors financers tenen amb Andorra.
1: És a dir, com perceben els inversors internacionals el deute andorrà, és pràcticament igual a com perceben el risc que perceben el que perceben el risc del deute francès. Malauradament, França ha patit aquests últims anys un camí invers al d'Espanya, mentre que la posició financera d'Espanya és més sòlida i el mercat és percebuda com a millor, la de França ha recorregut el camí oposat. Doncs avui en dia Andorra situa pràcticament el mateix nivell de risc que França.
0: Han estat 57 inversors de 16 països diferents, entre els quals ha destacat especialment els tres bancs andorrans, però també el Banc Europeu d'Inversions i la Comissió Europea. Andorra avança per ser el primer país del món que sigui plenament reserva de la biosfera. El govern ha presentat l'informe a la UNESCO per aconseguir aquest reconeixement. El ministre de Medi Ambient, Guillem Casal, ha explicat que normalment els països tenen espais protegits, però no ho són íntegrament i, per tant, si s'aconsegueix, avalaria el model que s'ha seguit per equilibrar la conservació dels valors naturals amb els culturals i amb el desenvolupament sostenible i la recerca. El ministre ha recordat que aquest label no protegeix el territori com a tal, sinó que ho han fet les polítiques que han impulsat en els últims anys.
2: L'objectiu no és tant crear un nou atractiu turístic, l'objectiu és el de protegir. I per això la llei és una llei de reserva natural, de refugi natural, i no és una llei de parc natural. I si es potencia un turisme, que sigui un turisme menys massificat. I això, evidentment, el que ens ajuda és també a descongestionar el centre de les valls, que té un impacte. El fet que tinguem molts visitants acaba impactant també en els entorns naturals, no solament adjacents, sinó els que estan una mica més lluny, no?
0: Un dels últims esculls ha estat el fet d'haver salvat les reticències del Comú d'Escaldes en Gordany, però, segons ha explicat la voluntat de totes les parts, ha estat sempre que el projecte vagi cap endavant i per això ha avançat que, presumiblement, la corporació aprovarà en aviat la carta de suport.

I derrota en el partit amistós que ha enfrontat Lituània contra Andorra. El partit ha finalitzat, ha guanyat Lituània per 3-0. Recordem que es tracta del tercer partit d'aquesta finestra internacional, aquest amistós que el seleccionador Koldo Álvarez de Ulate ha aprofitat per continuar fent proves i donar minuts a jugadors menys habituals de cara al pròxim partit oficial, que serà contra el Malta aquest mateix diumenge a la Lliga de les Nacions.